tinc un cor i el cor un racó reservat per a tu. Duc un tamboret, però el duc perquè hi segui Sant Josep.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

El sol em va dir acosta't amb mi, nano, pilla't un bano i posa't barrano. Surt del cassoplón, les ondes llum atzano, ni bourbon ni ron, ni Dom Perignon, que va només ser l'impuls de veure el mar a prop i sentir com t'aplano. El meu dolor no necessita psicofàrmacs, ni aigua bruta d'Starbucks, sinó Karl Marx i Almax. I això, la platja amb els bros de debò entre tàmpacs i merda, l'hivern és Mad Max i hi ha una flor amb dos hulais. L'Ibiza, la Nabucodonosor, Sor Marina d'Or, Mordor i el Ron Killer de Mais. I qui penetra com l'Iniesta i no molesta com

30 graus a l'ombra, gust Barna Sant. A priori, només espero que la tinta no s'evapori a mig tinta. Superar aquest purgatori, som la quinta que passa l'estiu al barri a la plaça.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Aquesta nit sento un neguit, una fiblada que em recorre el cos. He passejat per alguns records i emocions.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Catatin, catatin, catacardondotin.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Catacardondotin, catacardondotin.
2: Ràdio Arrels.
0: Catacardondotin.
3: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

un somí en rius que portin a les ribes del Dorado, d'altres les fonts tan secretes de l'eterna joventut, un somí en l'or finíssim

i mira'm bé. Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Un somni en el lleu tacte de la mà del vell rei Mides, o potser l'arcana pedra del poder filosofal d'altres guerres i croades contra els infidels malignes.

gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat. La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Estem en una configuració meteorològica que coneixem bé aquest estiu. L'anticicló és encara present amb una bossa d'aire que ve del Magreb i des del matí bufa vents de llevant, és a dir, vents de mar que seran variables a la tarda, però sempre molt fluixos, el que provoca una gran xafogó. Per Cerdanya i Capcí, el vent ve de sud-oest. Les màximes continuen a ser altes i tampoc no baixarà el termòmetre dels 20 graus a la nit per sota dels 600 metres d'altitud. És previst 21 a Uja, 28 a Formigueres i Planers, 30 a Serdinyà, 33 a Caià, 34 a Rodès, Espirà de l'Aglí i al Vallespí a Vivès, 32 a Costuja, 33 a Sant Cebrià i 30 a Portvendres. Avui és Santa Margarida. Per Santa Margarida l'avellana és mitja i per Santa Magdalena l'avellada és plena.
5: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
4: L'estiu 100% en català.
5: A Ràdio Arrels.

En aquest món tothom plora dia i nit, si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collir. Companys meus de captiveri, no voleu cantar amb mi? Los que plorau entre els pobres, los que frisau entre els rics, los que els dies del desterro comptau per los del neguit. Los passos per les caigudes, los instants per los sospirs, los que estau amb lo front núvol, los que teniu lo cor trist. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís? Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís? En aquest món tothom plora dia i nit, si no les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passen.

cantava el gall, un home va aprendre d'estimar els germans, de guardar els amics.

0: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.
2: Les mil i una rumbes es van cantant una nit per 10 gitanos i 100 fogueres amagades sota el coixí del teu llit. Ama, que gran.

0: Petites veus d'arrels.
1: Bon dia, va dir Alice, tens 5 anys.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Són les 7 i escolteu com cada matí el vostre programa L'Hora Fresca. Soc la Lauriane Peigné i serem junts fins a les 9. Però abans de continuar el nostre programa, escoltem l'Enric Balaguer per la seva meteo.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Estem en una configuració meteorològica que coneixem bé aquest estiu. L'anticicló és encara present amb una bossa d'aire que ve del Magreb i des del matí bufa vents de llevant, és a dir, vents de mar que seran variables a la tarda, però sempre molt fluixos, el que provoca una gran xafogó. Per Cerdanya i Capcí, el vent ve de sud-oest. Les màximes continuen a ser altes i tampoc no baixarà el termòmetre dels 20 graus a la nit per sota dels 600 metres d'altitud. És previst 21 a Uja, 28 a Formigueres i Planers, 30 a Serdinyà, 33 a Caià, 34 a Rodès, Espirà de l'Aglí i al Vallespí a Vivers, 32 a Costuja, 33 a Sant Cebrià i 30 a Portvendres. Avui és Santa Margarida. Per Santa Margarida la veiana és mitja i per Santa Magdalena la veiada és plena.
4: La Marta Serrano ens presentarà un nou projecte, que és relacionat amb Catalunya Nord, anomenat Aplegats. En parla al micro del periodista Miquel Martínez Vila. Però abans, la fumiga.
6: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, a Forques 95.
1: L'actualitat a Radio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Aplegats és una iniciativa nascuda aquest 2026, clarament enfocada en Catalunya Nord, i a aquesta hora podem saludar a Ràdio Arrels, una de les seves impulsores, que és la Marta Serrano. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Miquel.
2: Primer de tot, explica'ns una mica què és Aplegats.
3: Aplegats és una associació, som un seguit de persones d'arreu dels països catalans que ens hem ajuntat per donar suport sobretot a l'Aplec i a l'ensenyament en català a la Catalunya Nord.
2: I com és que precisament heu decidit doncs, ajudar a l'Aplec?
3: L'Aplec es va posar en contacte amb nosaltres i érem gent que coneixíem el territori i ens vam agrupar perquè, clar, l'Aplec és qui s'encarrega majoritàriament de l'ensenyament públic i no es coneix massa en comparació a altres associacions. I aleshores volíem fer una miqueta de vincle entre el nord i el sud per poder donar a conèixer què és l'Aplec.
2: Clar, en el teu cas concretament, Marta Serrano, com et coneix l'Aplec? És a dir, havies tingut alguna relació amb Catalunya Nord prèviament o amb l'Aplec més directament o com arriben a tu?
3: En el meu cas, jo vaig treballar a l'Aplec durant 2 anys, vaig ser intervinent, vaig continuar tenint molt bona relació amb les persones de l'Aplec i va ser arrel d'això doncs, que em van contactar i em van dir, ostres, et voldries posar en contacte amb altra gent que està, per exemple, al sud, en el meu cas, a l'àrea metropolitana, doncs, per poder-vos ajuntar, assistir a alguna reunió, assistir a algun acte que ens fa faltar més gent o no trobem suficient representació de l'Aplec per poder assistir en nom nostre i clar, jo estic molt agraïda la meva experiència a l'Aplec i, òbviament, va ser un sí.
2: Clar, llavors, ara mateix sou una mica aquesta cara visible de l'Aplec al sud quan ho necessiten i, paral·lelament, teniu uns perfils a xarxes, per exemple, Instagram, Aplegats. Què preveieu publicar-hi en aquestes xarxes?
3: Pretenem ser una miqueta una síntesi de tot el que fa l'Aplec en general i del que puguem nosaltres ajudar l'Aplec, en el sentit de que a la pàgina de l'Aplec, per exemple, a Instagram, hi haurà moltíssima informació i moltíssima gent que al no estar introduïda en el tema doncs potser no pot arribar a entendre o no pot arribar a copsar tot, doncs nosaltres doncs, poder sintetitzar aquesta informació i d'aquesta manera poder difondre el que fan.
2: Clar, entenc que és una explicació una mica més divulgativa, diríem, per un públic que no entén la realitat de Catalunya Nord, no?
3: Exacte.
2: Això, clar, ara és un projecte que més o menys està naixent. No sé si teniu com uns objectius a curt o a mig termini o és una mica ja quan comenci el curs que ve anar veient.
3: Hem aconseguit alguna coseta. També ens estem consolidant com a associació. De fet, ens presentarem ara a l'escola d'estiu que realitza la pleca a la Universitat de Perpinyà al juliol, ens presentarem, però sí que hem mogut alguna cosa, hem parlat amb alguna llibreria, sabem que a la llibreria on ara es poden comprar la revista infantil de Mil Dimonis i també el llibret de Sant Jordi de Jordi Bar, l'Essencial, també es pot comprar a Barcelona, doncs poder fer aquestes compres i bueno, aquestes petites coses per trobar a Barcelona coses de, o al sud en general, coses de la Catalunya Nord.
2: Molt bé, doncs un pont més, diríem, però que sempre s'agraeixen entre el nord i el sud i per poder explicar una mica què fa l'Aplec, doncs que fa aquestes feines d'intervinents de català en escoles públiques i que fa que arribi un nivell molt bàsic de català amb molts alumnes de Catalunya Nord. Hem estat parlant doncs, amb una de les impulsores de Plegats, aquesta, diríem, aquesta entitat germana del sud de l'Aplec, doncs per poder fer el que calgui des d'allà, una d'aquestes impulsores que és la Marta Serrano. Moltes gràcies per atendre'ns, Marta.
3: Moltes gràcies a tu.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

cada dia l'Albert Noguer ens presenta l'actualitat del planeta a través de la seva crònica CO2. Però per ara, una altra proposta musical, rumba catalana, d'Alfred García.

0: crònica del planeta. Siu dos a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: L'evolució de la producció mundial d'electricitat. Bon dia. La producció mundial d'electricitat ha crescut de manera sostinguda durant les darreres quatre dècades, passant de menys de 10.000 terawatts-hora a mitjan anys 80 fins a prop de 30.000 terawatts al 2024, segons dades d'Enver i de l'Energy Institute recollides per Our World in Data. Aquest augment reflecteix tant el creixement econòmic global com la creixent dependència energètica d'una societat electrificada, però també evidencia la lenta transició cap a fonts menys contaminants. El carbó continua sent la principal font d'electricitat del planeta. Malgrat la seva caiguda relativa en alguns països industrialitzats, la seva producció total ha augmentat en valor absolut, impulsada sobretot per la demanda de les economies asiàtiques. El gas natural s'ha consolidat com la segona font mundial amb un increment constant des dels anys 90, mentre que el petroli, molt més present en les primeres dècades del període, ha anat perdent pes dins del mix elèctric global. Les fonts renovables, en canvi, mostren un creixement accelerat, però encara insuficient per compensar l'expansió dels combustibles fòssils. La hidroelectricitat manté un paper estable, mentre que l'energia eòlica i la solar han experimentat un ascens notable després del 2010. El 2024, la suma de les renovables supera ja la contribució del petroli, però resta lluny de desplaçar el carbó i el gas. El nuclear, després del seu apogeu als anys 80 i 90, s'ha mantingut estable sense créixer de forma significativa, limitat per qüestions polítiques, costos i preocupacions de seguretat. El resultat és un panorama contradictori. La generació elèctrica mundial és més gran que mai, però també més dependent de fonts d'alt impacte climàtic. Aquestes dades mostren que l'expansió de la demanda elèctrica global continua absorbint bona part del guany ambiental que aporten les renovables.
0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Era Paradise de Coldplay. Ara una altra proposta musical, una cançó pop catalana, avui Badabó, de Negats.

0: Ara podreu escoltar les efemèrides d'Enderroc i les actualitats del Conflent amb en Joel Mené. Però abans, la meteo amb l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, el matí és assolellat amb vents fluixos i ens encarrem a un nou dia de calor. Cap a la tarda, el Fenolledès, el Conflent i el Rosselló ens desperta una petita tramuntana. Cap a la Costa Vermella continua la marinada. Les hores avançant, molt probablement tindrem xàfecs i ruixats al massís del Puigmal, a les dues cares del Canigó i quan farà fos del banc del Carlit i del Pimorent. Les màximes de nou són per sobre de les mitjanes de temporada. 28 a Balsaboiera, 26 als Angles i Fontpedrosa, 29 a Pi, 36 a Prada, Estoer, la Torre de França i Sant Joan Pla de Cort, 31 a Montferrer, 34 a Salelles i 32 a Colliure. L'aigua del mar és a 26 graus. Avui és Sant Daniel. Sant Daniel era conegut per interpretar els somnis.
0: A continuació, les efemèrides d'Enderroc. Avui es parlarà del primer concert del grup Manel.
4: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
1: El 21 de juliol del 2007, el grup Manel fa el seu primer concert. Va ser a Tàrrega en un dels concerts preliminars del concurs de música Sona Nou. Els Manel es van classificar per la semifinal, que té lloc al Mercat de Música Viva de Vic, i van quedar finalistes d'aquest concurs. Van guanyar, més endavant, el Premi Joventut. Van aprofitar aquestes recompenses per realitzar l'enregistrament del seu primer àlbum l'any 2008, titulat Els millors professors europeus, obtenint un gran èxit popular i el reconeixement de la crítica. Escoltem un tema d'aquest primer àlbum del grup Manel, Al mar.

Cada dimarts connectem amb el Conflent per la seva actualitat amb en Joel Mené. El tindreu d'aquí uns instants.

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mané.
4: Aquesta hora, a Ràdio Arrels, com cada setmana, truquem a Vilafranca, truquem al Joel Mané, bon dia.
5: Bon dia.
4: Que ens portes a l'actualitat, com sempre, del Conflent, i avui ens comences explicant una visita que es podrà fer a Codalet.
5: En havíem parlat també l'estiu passat. És veritat que l'estiu el programa i per tot arreu ja és carregat, no podem parlar de tot. Però aquesta oportunitat de visitar l'església Sant Félix de Codalet és interessant perquè els mesos d'hivern es queda tancada. Doncs han començat el 3 de juliol i acabaran el 28 d'agost i la senyora, la guia, que es diu Nuri, fa la visita guiada d'aquesta església cada divendres a la tarda, doncs per la gent que volen aprofitar durant tot l'estiu, els divendres.
4: Doncs ja ho podem apuntar per anar-hi. I un altre dels temes que ens volies parlar, les rifles, que ara ja se'n fan durant tot l'any, i hi ha una rifla una mica especial a Taurinyà.
5: I original, perquè a Taurinyà van organitzar doncs, una rifla amb gent del poble, amb els nens, els adults, els elegits també de pobles veïns, i el tema d'aquesta quina era els incendis forestals.
4: Molt bé, doncs amb aquesta rifla original, o quina original. Ara anem cap a la Vall de la Rutja perquè hi ha també una activitat de la qual ens volies parlar, Joel.
5: Com cada estiu i durant tot l'estiu, el Vall de Rutja, que és molt bonic i amb una naturalesa impressionant i que comença aquí al meu poble, Vilafranca, i que s'acaba cap a Mentet, doncs per dir que com cada estiu, cada dijous al vespre, s'organitza el Vall de Rutja, doncs a Vilafranca, Fullà, Saora i Pi i Mentet, un mercat de productors del Vall, de gent que treballen aquí en aquests 5 pobles, i doncs és cada dijous de les 5 de la tarda fins a les 8, i cada vegada i també hi ha un concert, doncs que cada setmana en parlarem, perquè cada setmana canvia de poble.
4: Doncs mira, cada setmana ens podràs anar explicant. I una altra cosa que en vam parlar l'estiu passat era un campionat entre pobles del Conflent i aquest campionat ja s'ha organitzat, no?
5: Abans es veia a la televisió francesa, que es deia Interciutat, Intervila, però ara ho fem aquí al Conflent, Interpobles, un campionat impressionant amb dos campionats, un per adults i un per nens. Aquest any, doncs, felicitem la gent de Cerdinyà que van guanyar el campionat d'adults i els nens són dels de Soanyes que han guanyat. Participen en aquest campionat cada any, doncs, Cerdinyà, Nier, Escarú, Soanyes, Fontpedrosa i, doncs, els felicitem perquè és una animació que cada any, al mes de juliol, és preciosa.
4: I ara anem cap a Noeda perquè les reserves naturals i l'Ajuntament han instal·lat una estació meteorològica, no, Joel?
5: Que pot ser també útil perquè l'estació meteorològica en l'altitud 1.700 metres d'altitud doncs, més amunt de Noeda serà molt interessant per tot el que s'hi podrà enregistrar com a dades i com a mesures, com a temperatures i doncs també en aprofitaran per enviar a Meteo França tot el que tindran com a informacions.
4: Doncs mira, així tindran informacions de la muntanya catalana per també tenir les previsions i tot. També ens volies parlar de la pista forestal de Balaig, perquè em sembla que, bé, ja no s'hi pot passar amb cotxe, però a més també hi ha complicacions per després de temporals, no?
5: És que molta gent pregunten, encara hi ha gent que es pensen que poden pujar el Canigó amb el seu cotxe i doncs encara necessitem de fer pedagogia i informacions a la gent, sobretot els que venen de lluny, i doncs per dir que aquesta pista de balatge es fa temps que és mal fotuda i que doncs no es pot pujar en cotxe, o com hi ha hagut la tempesta que estiven que ha fet caure pedres i arbres, podem dir que sí, és veritat, a l'escala de l'os hi ha una grossa caiguda de pedres, o la gent que volen aprofitar poden passar a bicicleta o a peu.
4: Per tant, hi ha moltes pedres, però pel costadet en bicicleta sí que es pot passar, no?
5: Sí, sí, pot passar.
4: I doncs ara fem també una mica d'agenda, Joel Mané, l'agenda del Conflent, i comencem amb una activitat a Rutjà.
5: Una iniciativa que serà molt boniqueta, perquè és veritat que tenim un cel, que sigui el dia o la nit, molt bonic aquí en Conflent, i doncs les reserves naturals tornar amb el Parc Natural i amb el Sindicat Mixte del Canigó organitzen un Rutjà Vall Estelat. És el títol d'aquests 5 dies que tindran doncs, lloc al Vilafranca el 11 d'agost, a Fullà el 12, a Sort el 13, a Pi el 14 i ben segur el 15 a Mentet. És a dir que del 11 fins al 15 d'agost es podrà fer una observació del cel amb explicacions i tot un tema per tot el que és de les estels i del cel català de Conflent, que és bonic perquè com no hi ha tantes llums que les grans ciutats, es pot aprofitar per l'observació privilegiada.
4: I com a últim punt de l'agenda, una altra festa, en aquest cas a Jot.
5: De festes n'hi ha per tot arreu a l'estiu, però aprofitem també per parlar dels pobles més petits que no fan tantes coses que algunes grans ciutats. I doncs aquesta vegada, el 1 d'agost, s'apropa perquè el juliol ja quasi és acabat, hi haurà una festa latino-flamenca a Jot, a les 7:15, a les 7:30 de la nit, amb un concert i un sopar, i aprofitem per dir que és el comitè de festa doncs, de joc que l'organitza i que s'ha de fer les reservacions fins al dia 27 de juliol.
4: Doncs si voleu anar, us heu d'espavilar, que tampoc queden gaires dies. Joel Mané, des del Conflent, com cada setmana, moltes gràcies.
5: Que vagi bé, bon mes de juliol, adéu.
2: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.

D'aquí poc arribem ja a les 8, però abans de tornar amb l'Enric, una altra proposta musical catalana de Festa en Festa de Guillem Bautista.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Són les 8, escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels. Ens queda encara una hora a passar junts. Però per ara, la meteo amb l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, el matí és assolellat amb vents fluixos i ens encarrem a un nou dia de calor. Cap a la tarda, el Fenolledès, el Conflent i el Rosselló ens desperta una petita tramuntana. Cap a la Costa Vermella continua la marinada. Les hores avançant, molt probablement tindrem xàfecs i ruixats al massís del Puigmal, a les dues carres del Canigó i quan farà fos del banc del Carlit i del Pimorent. Les màximes de nou són per sobre de les mitjanes de temporada. 28 a Balsaboiera, 26 als Angles i Fontpedrosa, 29 a Pi, 36 a Prat, Estoé, la Torre de França i Sant Joan Pla de Cort, 31 a Montferrer, 34 a Salelles i 32 a Colliure. L'aigua del mar és a 26 graus. Avui és Sant Daniel. Sant Daniel era conegut per interpretar els somnis.
4: Com cada dimarts, en Joan Becat ens farà els seus comentaris d'actualitat. Però abans, solucions i no problemes de Figaflowers.
8: Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels.
10: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan.
4: Bon dia.
3: Avui, en la teva crònica setmanal, ens vols parlar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que imposa l'aplicació de la llei d'amnistia a la justícia espanyola.
4: Sí. La resolució, és a dir, la sentència, del dijous 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà data, car imposa a la justícia espanyola l'aplicació de la llei d'amnistia votada fa dos anys, ja dos anys, per les Corts de Madrid. Era un punt principal de l'acord de Brussel·les entre Junts i el PSOE, que va permetre a Pedro Sánchez de ser primer ministre amb els vots dels diputats del partit del president Carles Puigdemont. És una gran victòria que s'ha guanyat sobretot des de l'exili. Evidentment, s'ha celebrat i ha suscitat moltes declaracions. Les deixarem. Ja les justícies de diversos estats de la Unió Europea havien rebutjat les ordres d'extradició del jutge Llarena contra els exiliats, car no reconeixien els delictes retrets en aquests exiliats. I aquesta justícia veien la vulneració dels drets polítics i de les persones per la justícia espanyola. Cada vegada argumentaven que els drets dels acusats no eren garantits a Espanya en cas d'extradició. És una manera de dir que la justícia espanyola no respectava els drets democràtics dels ciutadans per un judici just. Va ser el cas de la justícia suïssa, de la justícia alemanya quan s'hi va arrestar Carles Puigdemont, de la justícia belga pel cas de Lluís Puig i també de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, finalment de la justícia italiana quan se va arrestar Carles Puigdemont a l'Alguer. A més, cosa interessant, a propòsit dels exiliats, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va definir una noció jurídica nova, el GOI, grup objectivament identificat. Aquí són els independentistes catalans. Un GOI és un grup que és perseguit com a tal per un estat i la seva justícia, pel que és i per les seves opinions. La sentència d'aquest dijous, doncs, tanca tot aquest cicle judicial. Fa dos anys, per no aplicar la llei d'amnistia que s'acaba de votar i que s'havia de fer efectiva en dos mesos, i han passat dos anys, per guanyar temps, el Tribunal Suprem i el jutge Llarena se van inventar un delicte de malversació quan se va fer el referèndum. I el Tribunal de Comptes, que verifica, va presentar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tots sabien que posarien anys a decidir. Per una altra banda, l'Audiència Nacional Espanyola és aquest tribunal hereu d'un tribunal d'excepció franquista creat contra els enemics del règim, doncs aquesta Audiència Nacional perseguia 12 militants dels CDR, els Comitès de Defensa de la República, que eren acusats de terrorisme. És la segona qüestió prejudicial. En cap cas, aquests joves eren terroristes, car era un muntatge d'un jutge d'extrema dreta amb la Guàrdia Civil. Tothom ho sap, però s'ha presentat. Per us donar una idea de la perversió de la idea de terrorisme per la justícia espanyola, quan una manifestació va tallar l'autoruta a la frontera entre la Jonquera i el Pertús l'any 2019, els manifestants que van ser arrestats per la policia espanyola costat la Jonquera van ser perseguits per terrorisme, i encara ho són. Quan els manifestants arrestats per la policia francesa del costat del Pertús van quedar lliures i condemnats a una multa lleugera per entrava a la circulació. No eren, doncs, terroristes.
3: I què diuen aquestes dues sentències?
4: Són clares, argumentades i sense forats o ambigüitats que permeti a la justícia espanyola de no executar-les o per encara tergiversar anys. Van ser llegides dins la sala gran del Tribunal de Luxemburg en presència dels 15 jutges europeus. Va ser solemne pel president Ken Lenners, un professor de dret europeu de la cèlebre Universitat Catòlica de Louvain, a Bèlgica. La trobareu a internet. Però, a més, perquè la sentència sigui ben entesa pels jutges espanyols i pel públic espanyol i passi per les xarxes socials, el president va enregistrar en castellà un resum dels punts principals. També el podeu sentir a internet. És a dir, que fa la lliçó als jutges espanyols i, de fet, els ridiculitza. Què diu, doncs, aquest Tribunal Europeu? Primer, la llei d'amnistia és conforme al dret comunitari i s'ha d'aplicar en 2 mesos. Segon, l'amnistia per malversació o per terrorisme no vulnera ni les normes ni els interessos financers de la Unió Europea, ni els vulneraria en cas d'independència. Tercer, el president Lenners diu textualment que la llei d'amnistia té l'objectiu, citació i traducció, de reduir les tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació. És a dir, que és tot una lliçó de democràcia. Cal resoldre per Espanya i la justícia i els polítics. Cal resoldre els problemes polítics per la negociació i no per la brutalitat i els judicis repressius. Cal recordar que les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'imposen a les justícies dels Estats membres quan se tracta de dret europeu o de contenciós sobre les competències cedides a la Unió Europea i que els 27 estats, de fet, gestionen en comú. Per exemple, amb aquest Tribunal Europeu. El Tribunal diu també que els jutges tenen obligació d'aplicar la llei d'amnistia sense cercar al·legacions o altres elements en contra. O sigui, que els jutges espanyols han rebut una lliçó de dret i de comportament democràtic. Ho entendran? És humiliant per ells. Però, se sap que aquests jutges són blindats, car persegueixen, en realitat, objectius polítics i no de justícia. I, més que tot, no volen el retorn de Carles Puigdemont, que seria un triomf a Catalunya. Ja el Tribunal Suprem ha dit que esperarà el que digui el Tribunal Constitucional. Se passen la pilota de l'un a l'altre. I aquest ha fet saber que se reunirà a la tardor, doncs passat els 2 mesos. Per tant, si, com ho sembla, tenen la temptació de no respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, se posaran fora de la llei, els jutges. Però qui allabontes a Espanya els inculparà, ja que són l'alta cúpula de la justícia espanyola que entraria en rebel·lió oberta.
3: Qui és concernit per aquestes sentències?
4: Ara bé, Si tots els policies i guàrdia civil que eren jutjats per violència han beneficiat ja des del primer moment de l'amnistia, només una part dels independentistes catalans perseguits o condemnats n'han beneficiat també. I no són encara amnistiats els 12 CDR perseguits per terrorisme, ni els 10 exiliats a Bèlgica o a Suïssa. I no són amnistiats una trentena de polítics i els funcionaris del govern de la Generalitat del 2017. Ni tampoc són amnistiats els perseguits de malversació de diners públic o encara els 2/3 dels manifestants perseguits per la justícia espanyola. Vol dir que n'hi ha moltíssims. Per tancar, vull insistir sobre la diferència entre un indult i una amnistia. L'indult, une grâce en francès, és un perdó, però el delicte i la condemna queden. L'amnistia, ella, ho esvora tot, els judicis i el que va ser considerat com a faltes o delictes, tot. No és, doncs, un final de procés, com volen fer creure a Espanya, i que ara no se'n parli més. No. L'amnistia torna a deixar les coses i els problemes exactament com eren abans, a l'inici, però obre una altra via per resoldre, la via política i no la repressiva, com han insistit el jutge de Luxemburg. És a dir, que queda sempre per resoldre a Espanya el dret a l'autodeterminació de Catalunya.
3: Ho seguirem, doncs. I per acabar, vols parlar del Mundial de Futbol. Racisme espanyol, paraguaià i francès.
4: En el Mundial de Futbol, aquest o els precedents. El primer racisme desacomplexat, públic, és el del primer ministre Mariano Rajoy. Se n'ha parlat, Arels. És aquest primer ministre que odia els catalans i se va il·lustrar amb les violències policials durant el referèndum de l'1 d'octubre i que va suscitar una repressió molt dura que encara continua. Doncs, Mariano Rajoy ha escrit una columna de comentari publicada al diari digital El Debate, 2 dies abans de la semifinal del Mundial de Futbol d'enguany que oposava als equips de França i d'Espanya. Va escriure, i la podeu llegir a internet, que França tenia, citació, una plantilla d'altíssim nivell, això sí, 5 francesos. Racisme total. No m'estranya d'una persona que és hereua del franquisme, com molts a Espanya. Doncs, per ell, els que no són blancs no són francesos. Ha aixecat una gran polèmica, reaccions indignades a Espanya mateix, evidentment a França i fins a la Unió Europea. El ministre, per exemple, ministre d'Exterior Jean-Noël Barrot, va replicar: la França n'ha pas de couleur de peau. És encertat. L'ambaixador francès a Madrid ha fet notar per escrit que tots els 26 membres de l'equip de França eren ciutadans francesos, nascuts a França, llevat de 3 que havien estat naturalitzats. Però feia remarcar que l'equip d'Espanya també tenia jugadors nascuts a l'estranger amb nacionalitat adquirida. El Partit Popular Espanyol ha defensat el seu ex-líder. El seu portaveu ha declarat, amb un somriure superior, a una conferència de premsa, que això era un article sarcàstic i res més. Doncs, confirmava i firmava. Per jo i per molta gent, no és ni humor ni ironia. És racisme total i desacomplexat. És una vergonya. Mariano Rajoy no ha estat el sol a fer declaracions racistes contra l'equip de França al Mundial. A propòsit del partit França-Paraguai, la senadora Celeste Amarilla, que no té res de celestial, del Partido Liberal Radical Auténtico, aquest nom és molt curiós, però és autèntic, ho he verificat. Doncs aquesta senadora ha insultat en paper que va marcar el gol que eliminava la seva selecció i va escriure que l'any 1958, al Mundial de Suècia, el Paraguai havia jugat contra un equip de França i ara, al Mundial dels Estats Units, el Paraguai havia jugat contra un equip africà. Mateix racisme, desacomplexat i xocant, amb, com Rajoy, una evident xenofòbia. Ja havia tingut el mateix discurs Jean-Marie Le Pen l'any 1996 a l'Euro de futbol. En un interviu publicat a France Soir, el podeu llegir a internet, havia parlat de l'equip de França declarant, citació, «Beaucoup de membres de cette équipe sont français parce qu'ils ont été l'objet d'une naturalisation de complaisance. » Effectivament, tots eren fills nascuts a França. Però per ell no els hi calia donar la nacionalitat perquè venien de pares o avis de procedència estrangera. Racisme i xenofòbia. I afegia, segons ell, exemples, dient Zidane és algerien, Madar és tunisien i Djorkaeff, armenien, i en citava d'altres, quan tots aquests són francesos nascuts a Marsella, a París o a Lió. Bé, aquestes tres declaracions racistes tenen dos punts comuns. El primer, són sobre els jugadors dels equips de futbol de França i la mixitat de la població de França. Segon, emanen de polítics d'extrema dreta o que li són pròxims. Veieu, altres polítics de diferents partits també ho pensen, però no ho dissimulen. Aquest en fan la seva bandera.
3: Molt bé, Joan. Així acabem la crònica d'aquesta setmana. Fins la setmana vinent.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Diuen que sota la pell hi tinc ossos i sang i no és veritat.

0: Pla de Cort, 31 a Montferrer, 34 a Salelles i 32 a Colliure. L'aigua del mar és a 26 graus. Avui és Sant Daniel. Sant Daniel era conegut per interpretar els somnis.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Com mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
4: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
5: És valenciat del pas de la vida. O ara o mai.
6: Perquè no ens ha de

0: Vilatges del Conflent. Comencem una nova sèrie. Avui anem als ara anomenat Balcons del Canigú, un municipi amb dos nuclis, Arboçols i Marcèbol. Ens acompanya el batlle, Fernan Cabeza, i el seu predecessor, Esteve Surrús. Arboçol, un vilatge del Conflent. Estem amb el seu batlle, Fernan Cabeza, i l'antic batlle, Esteve Surrús. Com presentem Arboçols?
1: Pues mira, Arboçol és un poble, hi ha 127 habitants, a 600 metres d'altitud, i és un poble molt bonic, molt tranquil, tot va bé, hi ha moltes cases que són buides, la gent ha partit, d'altres són llogades a l'any, i tenim més de 20 nens, i per això estem gran del poble, amb un parc esportiu i moltes coses que fem.
0: Les nines i nines d'Arboçols on van a l'escola?
1: N'hi ha que van a Vinçà, d'altres a Prada.
0: Al col·legi?
1: Col·legi de Prada, sí.
0: Suposo que Arboçols ha conegut, en parlem ja, una evolució, és a dir, que era un vilatge actiu amb la vinya, o és encara?
1: La vinya, ja no hi ha vinya. El celler cooperatiu està tancat fa 20 anys. Amb l'arrabassament que hi ha hagut, els vells han deixat i les joves se'n van a treballar al poble, a Perpinyà o a Prada.
0: El que és important d'Arboçols és també la vista sobre el Canigú.
1: Ah, sí, és molt bonica, és molt bonica. Això, estem aquí al balcó nord, estem plensur i molt sol i una vista molt guapa. Sí.
0: Bé, avui és un dia d'abril que gravem, però marceja avui.
1: Avui marceja, sí. Fa un poc fred, una mica fred.
0: Doncs, si us sembla bé, farem una passejada dins del vilatge, carrer per carrer. Suposo que n'hi ha pas mil de carrers?
1: No, n'hi ha mil, no. És un poble petit, però ben bonic. S'està bé, s'està tranquil. Anem a la plaça, on hi ha la festa major, a la primera setmana d'agost. Se fan balls, se fan sardanes i moltes coses. Els vells tenen un banc aquí i se senten i passen el temps.
0: També veig que la roca és principalment granit.
1: Sí, sí, és granit. Totes les cases, mira, tenen els cossols de roca. Bé, aquesta casa, roques molt, molt grosses.
0: Hem arribat per al carrer que se diu el carrer de la cooperativa. La cooperativa era, evidentment, ho heu dit, superimportant.
1: Sí, abans sí, havia moltes vinyes. I el vi era molt bo, però tot s'acaba.
0: Tot i així en queda algunes, no, de vinyes?
1: No, aquí ja no hi ha ninguna, no.
0: Aquí d'on que estem?
1: Aquí és la plaça de la Fontena.
0: Sí.
1: On se fa el ball cada estiu. I altres coses, vi de Gonyer, i mercats de nit.
0: Reviu a l'estiu Arboçols?
1: Sí, a l'estiu hi ha quasi el doble d'habitants, quasi 300, i se viu molt bé, molt vivant.
0: Doncs aquí una font, parlaven de granit, ha estat reconstituïda o sempre ha estat així?
1: No, ha estat reconstituïda. Això ve de Puigcerdà.
0: Ah, és un abreuador per fer beure els animals i que ve de Puigcerdà.
1: Sí, hi ha quatre pes aquí de dins.
0: I un mosaic, no sé si s'ha de dir un mosaic, que representa la festa del vilatge.
1: Sí, és el senyor Macari, que ha fet moltes mosaiques i les hem posat un poc per tot en el poble.
0: Ens dirigim a on? Carrer? Ah, d'acord. Cap a l'Ajuntament. Quina és la, jo diria, la dificultat d'un vilatge com aquest? Després potser podem parlar dels avantatges, però quina és la dificultat de ser batlle d'un vilatge d'aquestes característiques?
1: Molta gent diuen que la carretera és un poc difícil, però quan s'hem acostumbrat no passa res.
0: També és una cosa que potser es mereix i que justament teniu calma, no?
1: Sí, sí, sí, molt calma, sí. Però hi ha molta gent que se passegen per la muntanya i cada dia n'hi ha molts excursionistes. Això és l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Aquí tenim la biblioteca, és dirigida per gens del poble, i se fa grillades i...
0: Finalment deu ser un vilatge agradable a viure.
1: És molt agradable, mira que bé.
0: I aquí estem davant el Canigó majestuós.
1: Bon, l'hivern no hi ha molta gent que s'hi, però...
0: Estem un carrer, el carrer de la Tramuntana. És que la sentim, la Tramuntana.
1: Sí, aquí sí. Aquí hi ha molta Tramuntana, sí. Quan sopla, sopla fort. Un carrer, les grans del poble jugaven a la petanca abans. Era molt agradable.
0: La font de la Torre és una font tradicional que sempre hi havia?
1: Sí, sí. Darrere hi ha el lavoir, com se diu.
0: El rentador o el safareig. Sabeu què? Darrere la font hi anirem al proper episodi Arbo Sols.

0: D'aquí uns instants, una entrevista de Carla Serrat amb Miquel Martínez Vila.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Vas

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Literatura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Durant l'estiu són moltes les propostes culturals que hi ha a Catalunya Nord, d'entre elles les presentacions de llibres, i fa 4 mesos va sortir la versió en francès del llibre Canigó Blues del Carles Serrats, un llibre del 2014, i ara tenim amb nosaltres a aquesta hora l'autor del llibre, el Carles Serrats. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Com deia, durant l'estiu faràs presentacions d'aquest llibre. De fet, avui mateix en tens una a Ceret, no?
4: Sí, sí, aquest vespre a les 7 de la tarda.
3: De presentacions n'hi ha diverses. Durant l'agost, per exemple, el dia 1 a Prats de Molló, el 9 a Eina, el 20 a Vilafranca. Com a autor, per què són, diguem, útils aquest tipus de presentacions?
4: Per mi, això suposo que depèn dels autors, però per mi és una mica trobar-me amb gent i parlar una mica d'aquest llibre. En general hi ha sempre un presentador o algú que introdueix la conversa. Bé, hi ha dos tipus de presentació que faig. Hi ha les presentacions directes, en general són en llibreries o biblioteques o mediateques. Cada autor té els seus llibres a disposició de la gent que passa. En una llibreria és diferent, la gent està assentada, es parla, la gent fa preguntes, en fi. Però són coses que a mi per mi és valoritzant, perquè hi ha el contacte entre l'autor i el lector. Vet aquí. Com ho visc jo.
3: Ara que ja fa uns mesos que ronda aquest llibre, no sé si has tingut alguns retorns, com que visions molt diferents de la que tenies tu quan vas escriure el llibre, o més o menys tothom l'ha interpretat com igual que tu?
4: Bé, espera, és que de fet hi ha dos llibres. El llibre jo l'he escrit en català i ha estat editat per un editorial del sud, sí, que es diu Calígraf, i això, el llibre ha sortit al Nadal 2024, és a dir, farà dos anys. A final d'anys, i el que presento ara, tot i que continuo presentant aquest llibre que acabo de definir, però ara és més aviat la seva traducció al francès, que ella ha sortit a la Sant Jordi d'enguany, doncs fa 3 mesos, sí. I doncs jo faig una doble presentació, però és veritat que ara és amb l'ajuda de l'editorial nord-catalana, actual, que he muntat totes aquestes presentacions.
3: Clar.
4: Tot i això, sempre hi ha el llibre original en català al costat, i els dos es poden fer les dedicatòries tant per l'un com per l'altre. Però evidentment és la traducció del francès que domina, perquè de fet és una segona vida que m'ha donat a la novel·la. El fet de tenir un any i mig després una traducció.
3: Hi ha coses, diguem, que les han interpretat diferent els lectors en francès que els de català, o més o menys tothom ho ha vist de la mateixa manera?
4: Jo penso que tothom l'ha vist de la mateixa manera, amb potser la diferència que el lector nord-català en català, diguem, no ha estat menys sorprès per contingut de la novel·la que potser el lector nord-català que llegeix en francès, potser que ell ha trobat coses que potser que no ho esperava o que potser ha après algunes coses que potser no tant el lector en català, però si no jo penso que l'acceptació és més o menys igual perquè de fet és una historieta però que parla del país i doncs tota la gent sensible a la nostra catalanitat, que sigui cultural o que sigui familiar o altra, tothom l'ha retrobat sense sorpresa, jo diria.
3: Doncs, Carles Serrat, aquesta presentació de Canigó Blues, aquest any que ha sortit la traducció en francès, amb diverses presentacions, ja sigui en salons de llibre o també a llibreries durant l'estiu. Carles Serrat, moltes gràcies.
4: Gràcies a tu, moltes gràcies.

D'aquí 2 minutets arribem ja a les 9 i és aquí que s'acaba el programa. Soc la Lauriane Penyer i ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. Us desitjo a totes i a tots un bon dimarts.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, el matí és assolellat amb vents fluixos i ens encarrem a un nou dia de calor. Cap a la tarda, el Fenolledès, el Conflent i el Rosselló ens desperta una petita tramuntana. Cap a la Costa Vermella continua la marinada. Les hores avançant, molt probablement tindrem xàfecs i ruixats al massís del Puigmal, a les dues carres del Canigó i quan farà fos del banc del Carlit i del Pimorent. Les màximes de nou són per sobre de les mitjanes de temporada. 28 a Balsaboiera, 26 als Angles i Fontpedrosa, 29 a Pi, 36 a Prat, Estoer, la Torre de França i Sant Joan Pla de Cort, 31 a Montferrer, 34 a Salelles i 32 a Colliure. L'aigua del mar és a 26 graus. Avui és Sant Daniel. Sant Daniel era conegut per interpretar els somnis.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: El disc de la setmana. Amb Miquel Martínez Vila.
4: Quilòmetre Zero és un grup integrat per 7 músics de procedències diverses d'arreu de Catalunya, que es van anar sumant al projecte a poc a poc. Van pujar el primer cop als escenaris l'any 2022 i han actuat arreu de Catalunya, d'entre altres llocs, la plaça de Sant Pere a Prada durant la UCE del 2024. I aquesta setmana tenim amb nosaltres la cantant, la Mireia. Bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Bé, bé. I el Javi, el baixista, bon dia.
6: Hola, bones.
4: I començarem parlant de la cançó Suc de Pinya, però abans us demanarem que presenteu els membres del grup, sobretot els que no hi són amb nosaltres.
5: Doncs nosaltres som 7. Som 7. Aquí tenim el Javi, que és el baixista, i jo sóc la cantant. I aleshores està el Marcel, que és el Marcel Figueres, que toca la guitarra, el Marcel Pàmies està als teclats, la Marina Ribas al trombó, l'Albert Niñarola a la trompeta i l'Adrià Lozano a la bateria. I amb això doncs, som aquestes persones i normalment vem nosaltres el nostre tècnic, que és el Dani Jiménez.
4: I avui, com dèiem, parlem de la cançó Suc de Pinya, que una de les coses que dieu a la cançó és com que parleu de ser feliç amb coses simples, no? De fer-nos, us defineix aquesta actitud a vosaltres?
6: Sí, jo penso que bastant, no? De fet, ens centrem en escriure coses amb les quals ens identifiquem, no? Llavors, quan la Mireia va escriure aquest tema, anava bastant encarat en aquest estil, no? De... amb poca cosa ja estem bé.
4: Ara deies que ho va escriure la Mireia. Les escrius sempre tu, Mireia, les cançons, o aneu fent alguna cadascú? Com funciona això?
5: Doncs la història és que vaig començar jo bastant sola, com a fer-ho bastant jo sola a casa i tal, i de cop, doncs, cap allà s'estava acabant com l'escriptura del CD i el trompeta, l'Albert, i el Marcel, el guitarra, van dir que els hi venia de gust també donar un cop de mà. I aleshores ara, en aquests últims temes, estem així perfilant una mica entre els tres. O sigui, jo crec que tinc com el pes d'escriure la cançó com sencera i tal, i aleshores ells venen i m'acaben com de posar alguns matisos i ho acabem de comentar. I aleshores van sorgint també idees i la veritat és que està bastant bé perquè aleshores et sents com bastant acompanyada i no recau tot un pes molt gros, saps? Queda més repartit i compartit. Que sí que és veritat, que l'escriptura sí que sóc jo, però el tema de la producció, les idees de línies de baix i aquestes coses, sí que estem més bastant tot l'equip i juntament amb el productor. O sigui que aquí sí que ja ens juntem més. Però la idea pelada sí que sortiria d'aquestes tres persones.
4: Perquè en general primer, o sigui, el que és la lletra i el que és la música van juntes o ho feu una mica per separat?
5: Jo crec que hem jugat bastant a veure com ho anàvem trobant, no? Hi ha temes que potser eren més les balades, que sí que anaven juntes amb el piano i aleshores veníem una idea de piano i una melodia i una lletra i tiràvem a partir d'allò, i a les que hi ha hagut més canya, no? Com aquestes últimes, un Suc de Pinya, un Fins Aquí, TKM Zero, que són aquestes últimes que han anat sortint, primer hem fet com tota la part de producció a partir d'unes idees i tal, i després he acabat jo afegint com la lletra i la melodia a sobre de lo que ja havíem estat fent a nivell producció, entre tots.
4: I ara que has provat els dos mecanismes, diguem, quin t'agrada més?
5: Uau, jo crec que cada tema és un repte, però sí que és veritat que quan tens la pinzellada del paisatge de fons, és a dir, quan ja tenim la part de la producció, em costa menys imaginar-me la paraula exacta que vull col·locar allà dins, no? Del que vull parlar una mica. És com quan a una persona que rapeja li posen una base i ho fa a partir d'això, seria una mica com aquesta la cosa. I crec que em costa menys. Amb les cançons ràpides, sí que les balades agraeixo tenir tot el temps del món per posar-me al piano i anar com fent-ho d'allò. Però si hagués de dir-te amb temes que li dono més canya, 100% la producció primer.
4: Doncs sentim la cançó Suc de pinya de Quilòmetre Zero. Potser...

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels estem presentant Quilòmetre Zero, que és un grup integrat per músics d'arreu de Catalunya i que van tocar a la UC el 2024. Estem amb la cantant, la Mireia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I el Javi, el baixista, bon dia.
2: Bon dia.
0: En quin moment vau decidir crear-vos com a grup?
2: Ostres, Quilòmetre Zero neix fins i tot d'abans de la pandèmia. El que passa que tot just estàvem començant a engegar el projecte i va arribar i me va haver de fer un peron i no vam poder tornar a engegar-ho així ja més en sèrio fins després de tota la pandèmia.
0: Perquè entre vosaltres ja us coneixíeu?
2: Doncs, o sigui, alguns no, d'altres hem anat com apareixent. Sí que doncs, la cantant va ser la Mireia aquí present, que va com voler engegar el grup, coneixia algunes persones, però va anar fent contactes i al final, mira, ens vam trobar tots, però sí que entre nosaltres no, alguns no coneixíem a la resta de gent. De fet, bueno, una anècdota divertida és que en el bateria que hi havia en aquell moment, jo el vaig conèixer el mateix dia que estàvem dins de l'estudi per gravar el nostre primer tema.
1: No, va ser peculiar perquè no era un grup d'amics que començava un grup de música, sinó que això ha vingut després, no? Era com que jo coneixia el Javi per la universitat, perquè els dos fèiem educació primària i a més a classes diferents, o sigui, ens vam presentar com una amiga dels dos. Aleshores, sí que anava a classe jo amb el teclista, que és el Marcel, i amb el primer bateria, que va ser l'Albert, llavors nosaltres tres sí que ens coneixíem, i la resta venia com recomanats, no? De dir, buah, doncs la idea és gravar aquest tema i si surt bé i tal, a veure què passa. Llavors vam anar a l'estudi a gravar això i, clar, les bromes corrien de, no, jo sóc el productor, l'altre, jo faig no sé què. I, clar, tot eren bromes i mentides cap al bateria, que era bastant curiós de veure des de fora, no? I a mi, o sigui, a partir d'aquí sí que ha sigut bastant doncs, que hem passat, com això de no conèixer-nos de res, a fer plans com a col·legues i a estar doncs, en un grup molt còmodes, la veritat.
0: I la cançó d'aquest grup que presentem avui és Fins aquí. Què volíeu explicar amb aquesta cançó?
1: Doncs aquesta cançó és la que ha escrit únicament, l'única cançó que ha escrit el nostre guitarra, que fins aquí tracta una mica doncs, de que a vegades ens acabem com d'escalfar el cap amb coses que potser no fan falta, no? Doncs jo què sé, algunes ratllades d'aquestes que diem a vegades, no? Que s'obren i dius, ui, això podríem suavitzar-ho i no caldria anar més enllà, no? I és aquest fins aquí del que parla ell, que en aquell moment doncs, estava amb moltíssims temes oberts i aquestes coses que vols anar com tancant-les i les anava tancant i va decidir com... Era com la seva última carta final d'aquestes, a dir, vaig a posar un punt i seguit a tot això que està passant. I va fer aquest fins aquí. I aleshores va ser dels últims temes del CD que es van escriure, ens la va ensenyar i amb quatre retocs la vam acabar posant dins del CD i la veritat és que estem molt contents i molt contentes.
0: Doncs sentim aquesta cançó que com dèieu, és com una obra escrita pel guitarra per explicar una mica la seva situació quan ho va escriure. És Fins aquí de Quilòmetre Zero.

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem Quilòmetre Zero i ho estem presentant amb la seva cantant, la Mireia. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I el Javi, que és el baixista. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui presentarem la cançó Em quedo, que a més és una cançó que us permet fer com interactuar amb el públic. Us agrada més la part de fer concerts i interactuar amb el públic o la part de crear cançons i enregistrar-les i tot plegat?
2: Bé, jo crec que això ja és com una pregunta una mica personal a cadascú. Potser la Mireia diu una cosa diferent del que jo diré ara, però per mi personalment prefereixo els concerts. O sigui, la música en viu, estar ja en contacte amb el públic, com les errades que succeeixen pel directe, tot com surt i com flueix, jo em quedo amb els directes. Però ja et dic que és una pregunta molt personal que cadascú del grup podria respondre una cosa totalment diferent.
1: Sí que és veritat. Jo t'he de dir que l'estudi té molta màgia perquè és un escou el que escolta la gent en un inici abans de venir a un concert, no? Quan publiques un CD i al cap d'uns mesos fas el concert de presentació o unes setmanes. I m'agrada molt perquè a més fas molt vincle amb la persona que t'està gravant. I nosaltres sempre anem amb el Quique, que és una monada. Però sí que és veritat que jo també gaudeixo més dels concerts i de la interacció amb el públic i el que et vinguin a fer un feedback, no? És sempre superagradable la gent que se t'acosta i et diu, doncs m'ho he passat molt bé en aquest moment, o això potser m'ha fallat més, o no sé què. Llavors, sí que és veritat que m'agrada molt aquesta part humana on tens un feedback molt xulo de la gent que t'està escoltant en aquell moment i tal qual com ens escoltem nosaltres tocant entre nosaltres a dalt de l'escenari.
0: Dels concerts que heu fet fins ara, us quedeu amb algun concert concret que digueu va ser super bonic o super o que us agradés molt aquell concert en concret?
2: Mira, així com podria ser també una pregunta bastant oberta a interpretacions, penso que tots coincidiríem en dir que va ser el concert de presentació del nostre CD a la Nau, que va ser a Barcelona, una sala d'unes 200-300 persones. Vam aconseguir omplir-la fins amunt d'amistats, de família, i va ser molt màgic, la veritat. Perquè era com tot de gent de l'àmbit de la nostra confiança, també gent que no coneixíem, eh? Així, fans, diríem, d'una manera. Però gent tota que s'havia escoltat les cançons, que estava molt ficada dins del concert i realment es gaudeix molt més quan tens un públic que està pendent de tu i que canta les cançons amb tu, que interactua i no que es quedi apartat o sense participar gaire.
0: Tu, Mireia, estàs d'acord amb...
1: Jo sí, jo completament d'acord en que la Nau crec que ha sigut el concert més especial perquè jo crec que veníem preparant-lo tant i estimant tant tots els temes que anàvem a publicar i que no havíem tocat mai un concert sencer amb que tot, quasi tot eren les nostres cançons. Sempre teníem algunes de les nostres cançons i moltes versions. I aleshores aquest va ser com el primer on realment ocupava molt espai el que era realment el projecte de Quilòmetre Zero i poder hi havia dos o tres versionetes que colàvem també pel mig, no? I crec que tothom va estar com molt content. A més, van venir moltes col·laboracions com la Gemma Homet, amb la que tenim Va canviant, que és un dels temes que tenim també dins el CD, va el Camp Paradiso Orquestra, la Mabel Flores, el Miquel Cubero, que també són amics, o sigui, van fer col·laboracions i tenim la sort de que són amics. I va ser molt xulo tot plegat. La veritat és que vam sortir molt gaudint aquell dia i ho hem comentat diverses vegades, de dir, oh, que xulo va ser allò i tant de bo tornar-hi, no? I la veritat és que sí, que crec que és un sentiment bastant compartit entre tot el grup.
0: I ara deies que... Digues.
2: Que volia dir que hem de fer una menció honorable al concert de Pas, que vam sortir tots molt contents d'aquest concert,
1: sí,
2: perquè el públic
1: sí.
2: Va estar molt ficat. I ens va agradar molt.
1: També l'hem comentat molt, aquest. Sí. El de Prada va ser molt xulo.
0: I ara dèieu aquests amb els quals us quedeu. Hi ha algun lloc on us agradaria actuar i encara no heu pogut?
2: Suposo que grans festivals.
1: Festivals. L'Acústica, Figueres, alguna sala xula com de Girona. A mi pel nord, a mi cap amunt. Cap amunt, sí, sí, m'agradaria bastant. Però festival sempre fa molta il·lusió, que encara no hem anat a cap festival gros i penso que ho hem comentat.
0: Doncs estarem pendents, aviam si algú sèniors us hi convida. Ara sentirem la cançó Em quedo, de Quilòmetre Zero.
3: Em quedo.

0: Aquesta setmana estem presentant a Ràdio Arrels Kilòmetre Zero, un grup de música que va tocar a Prada durant la UCE el 2024, i ho estem comentant amb la Mireia, que és la cantant, i el Javi, que és el baixista. Bon dia als dos.
1: Bon dia.
2: Hola, hola, bones.
0: I avui la cançó que comentarem és Tu ja ho saps. Una de les coses que diu la cançó és que fer-te gran no és anar sumant. Llavors, què és fer-se gran?
2: Ostres, quina pregunta més xunga. Ara ens anàvem assenyalant a veure qui la contestava. Jo crec que per mi fer-se gran és que, clar, la va escriure aquesta frase, era del trompeta, que és l'Albert, que ell deia que fer-se gran va més enllà, no? No és sumar anys, tu pots ser molt, molt gran d'edat o d'edat avançada, però que el temps no corri, no? És a dir, com que segueixis prou igual, sinó que ell parlava més d'evolucionar, no? De, bueno, doncs com canvies tu per dins i com et va com fent la teva manera de fer i de funcionar i de ser, no? Això era aquest fer-se gran, i que a vegades ell ho comparava, no? Aquest tu ja ho saps, lligat amb el que m'estàs preguntant, era com aquesta tonteria de que quan ets petit, sobretot adolescent, el Javi ho veiem a diari, sobretot amb nens de l'escola i nenes que fan sisè, aquest tu m'agrades, jo t'agrado, però aquí ningú diu res, no? I és com que les històries aquestes que no acaben passant perquè tampoc les acabes de dir, que jo crec que per sort sembla que la gent que es treballa quan ja va evolucionant una mica acaba dient les coses, no? Totes aquelles històries que es perden pel camí, que no s'acaben comportant a terme perquè és això, no? Jo ho sé, tu ho saps, però ningú dirà res. I aleshores queda com penjat. Llavors penso que anava molt per aquí quan vam escriure això.
0: Hi ha una mica com remordiment de coses que no han arribat a passar, o és més abstracte?
1: A veure, jo penso que sí. Perquè Com ja et vaig dir l'altre dia, els nostres temes estan bastant centrats en experiències pròpies, no?
2: Sí.
1: Llavors, doncs, jo penso que aquí quan es va escriure aquest tema també anava pensat en parlar d'alguna situació que hagi passat. Pot ser una tonteria, una cosa molt mínima, i si passar-la per sobre, com més situacions del dia a dia que t'hi vas trobant, o una vivència que ens ha marcat d'alguna manera així més profunda. Sí. Al final tot ho traiem del nostre dia a dia.
0: Uh-huh. A més, aquesta cançó, heu fet un videoclip que es veu com una habitació i es veu com, diguem, com anem creixent una mica amb les coses que hi ha a l'habitació o amb coses que apareixen en un suro o marxen. Primer, què volíeu explicar exactament amb aquest videoclip i com el veu fer tot plegat?
2: Doncs aquest videoclip es va gravar en un matí amb l'ajuda de l'Albert Raga i la Carla Izcara, que van ser un superequip amb nosaltres. I el que vam fer va ser anar a l'habitació del Marcel, el guitarrista, agafar el seu suro de tota la vida, perquè té una paret que és com de suro sencer, i aleshores vam voler fer com una mica l'evolució de diferents etapes que comencen com a 5è-6è de primària i vas pujant, no? Fins la ESO, batxillerat i tal. I aleshores, realment vam agafar moltes coses que teníem nosaltres casa i no vam comprar absolutament res, i vam imprimir moltes fotos i pòsters de que teníem de feia molt de temps. Jo mirava molt Hannah Montana, H2O, el Camp Rock que sortia llavors, teníem aquests mòbils de la pantalla que s'obre, els Tamagotchis, i aleshores ja des del principi la nostra idea era com anar a ensenyar el que nosaltres havíem viscut i aquesta com evolució que es pot detectar o no a partir d'aquest suro, que la veritat és que crec que hem arribat al punt exacte, perquè molt ens ha dit uau, sembla la meva adolescència plasmada en escenes d'aquest videoclip, i la veritat és que vam dir, anem a fer alguna cosa senzill però que la gent no se senti identificada, i penso que era objectiu complert gràcies a aquest equipàs.
0: Era el primer dels videoclips que fèieu?
1: No, des d'allà el primer tema que vam treure, el primer de tots, que és A tu, ja hem intentat treure videoclip amb cada tema que anem traient, a excepció del CD, que aquí eren molts temes a la vegada i no ens podíem permetre ni econòmicament ni de gestió ni de cap manera fer un videoclip per cada tema. Però no, és això, des del primer tema ja sempre hem volgut fer un videoclip per a aquests singles que anem traient individuals. El que passa és que sí que hem reformulat una miqueta la fórmula de com fer-los, perquè al començament intentàvem fer un videoclip així d'explicar alguna història o sortint nosaltres, que vulguis o no, a nivell de gestió i econòmicament són més cars i més complicat. I hem anat buscant una fórmula diferent, no? Pues com m'ha explicat aquest de Tu ja ho saps, al final va ser gravar-lo en un matí, en una habitació i ja està. No apareixem ningú de nosaltres tota l'estona, no hi ha una història que explicar. No sé, és un concepte diferent. No se li podria dir tant com un videoclip, sinó potser més un videolíric, per així dir-ho.
0: Doncs ara sentirem la cançó Tu ja ho saps i si voleu veure el videoclip haureu d'anar al YouTube de Quilòmetre Zero amb la cançó aquesta Tu ja ho saps, que la sentirem tot seguit.

0: Aquesta setmana hem estat presentant el grup a Quilòmetre Zero amb la Mireia i el Javi. Bon dia als dos.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bones.
0: I avui volem parlar de la cançó TKM Zero. No, li hem de dir així, aquesta cançó? Es diu així?
1: Es diu així, es diu així.
2: Sí, sí.
0: I què volíeu explicar exactament amb aquesta cançó?
1: Realment és tan tonto com explicar un amor d'estiu que només dura aquell estiu. I aleshores aquest TKM és... Bueno, quan era... És una mica com el seguiment del tu ja ho saps, no? És m'agrades, m'agrado, no m'atreveixo a dir-t'ho i el TKM zero ja t'ho he dit i t'ho he deixat anar. I aleshores és aquest principi d'historieta d'estiu on el TKM l'escrivíem quan anàvem a l'ESO i era aquest te quiero mucho, no? De les teves amigues o a la persona que t'agrada i el coret aquest... I vam dir, tu, doncs, com ens diem quilòmetre zero, aprofitem el TKM i posem aquest zero i juguem amb el nostre nom. I es va quedar això, doncs, TKM zero.
0: Hi ha hagut altres cançons que heu dit que era com una història més o menys personal. Aquesta d'aquest amor d'estiu és personal d'algú, també?
1: Aquesta en concret, tal qual està narrada, no... Però sí que és veritat que la gent que ho estàvem escrivint, no? Que en aquest cas era jo i l'Albert Niñarola, estàvem junts fent això, doncs dèiem, doncs anem a posar pinzellades d'historietes teves i d'historietes meves. Llavors no és que sigui una, sinó que podríem dir que és un Frankenstein entre dues persones del grup.
0: Frankenstein, però que té tota la coherència, vull dir que suposo que explica totes les històries. Aquesta és una cançó més aviat animada. No sé si us sembla més fàcil fer cançons més animades o cançons més melòdiques o més tranquil·les.
2: No sé, penso que potser és més fàcil fer les més animades, m'aventuraria a dir, però al final és una miqueta el que et surti en el moment que et ve la inspiració. O sigui, a nivell de producció, fer una cançó més animada és com més fàcil perquè l'has d'omplir amb molta cosa i et vas inspirant quan estàs allà produint-la. Però una cançó més tranquil·la, més melosa, també, si estàs inspirat a casa, la podries treure fàcilment. Llavors, depèn una miqueta. A mi, personalment, ja no tant a la part de producció i de composar-les, sinó a la part de tocar-les, doncs prefereixo més les mogudes pels concerts.
0: Tu també prefereixes les mogudes, Mireia?
1: Jo a mi el que em passa és que sí que és veritat que és el que parlàvem fa uns dies, no? Que si era més... Bueno, com composàvem nosaltres. Aleshores, quan estem composant a nivell productiu, que primer fas la producció i després li poses la lletra i les melodies... Aquí és més fàcil sempre les animades i, en canvi, quan agafo un piano és molt fàcil. O sigui, no és molt fàcil, però surt més fàcil fer balades, no? Sí que és veritat que en concert jo gaudeixo molt més les animades, moltíssim més, i, de fet, crec que som un grup que anem prou a fer festa allà on ens toquen a fer concerts i aleshores tenim poca cançó intensa de balada. Però, i llavors les gaudeixo molt, però a mi, que la gent estigui callada i escolti una balada... que te l'estiguis marcant a dalt de l'escenari, a mi em flipa. La veritat és que em flipa. Però trobo que som un grup de festa major i aleshores en tenim poquetes. I m'agrada també com està tot repartit ara mateix.
0: Molt bé, doncs sentim aquesta cançó TKM Zero del grup Quilòmetre Zero.

0: no prenem important.
1: Acabem de sentir TKM0 del grup Quilòmetre Zero, que és el grup que hem presentat aquesta setmana a Ràdio Arrels. Moltes gràcies, Mireia i Javi, per haver estat aquí amb nosaltres i per haver-nos ensenyat aquestes cançons tan boniques.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
3: Moltes gràcies, sí.
4: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95. Bam.

0: Bibir zanan liber zanan ku meza pana poçu. Siza, siza yer ku meya. Bibir zanan liber zanan ku meza pana poçu.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, me dic Léon, tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè pot anar a la platja.

0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: El 3 i 4 de maig a Sant Salvador Atenco, Mèxic, es van produir incidents entre 3.000 policies i els camperols locals. En el dur enfrontament, va morir un menor d'edat. Es van produir 278 detencions i es van expulsar a 100 persones del país, entre elles les catalanes Cristina Valls i Maria Sostres.

0: Ràdio Arrels. Són les 10.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, el matí és assolellat amb vents fluixos i ens encarrem a un nou dia de calor. Cap a la tarda, al Fenolledès, al Conflent i al Rosselló, ens desperta una petita tramuntana. Cap a la Costa Vermella continua la marinada. Les hores avançant, molt probablement tindrem xàfecs i ruixats al massís del Puigmal, a les dues cares del Canigó i quan farà fos del banc del Carlit i del Pimorent. Les màximes de nou són per sobre de les mitjanes de temporada. 28 a Balsaboiera, 26 als Angles i Fontpedrosa, 29 a Pi, 36 a Prada, Estoer, la Torre de França i Sant Joan Pla de Cort, 31 a Montferrer, 34 a Salelles i 32 a Colliure. L'aigua del mar és a 26 graus. Avui és Sant Daniel. Sant Daniel era conegut per interpretar els somnis.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels 100% en català.
5: Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Joan Manel Serrat.

Res no és mesquí, aquest poema de Joan Salvat Papasseit, versionat per Joan Manuel Serrat, que és un músic barceloní nascut l'any 1943 i és un dels cantautors catalans més coneguts arreu del món. Va començar la seva carrera artística com a membre dels 16 jutges i de la Nova Cançó, amb grans cançons que serien molt importants pel catalanisme en un moment de lluita contra la dictadura franquista. Serrat va ser un cantautor molt estimat a Catalunya. L'any 68, Serrat va començar a publicar alguna cançó en castellà, cosa que va provocar moltes crítiques per part dels seus companys. Aquell mateix any, Televisió Espanyola li va oferir representar Espanya, encara franquista, al Festival d'Eurovisió, cantant el La La La en castellà. Finalment renunciaria a anar-hi, segons sembla, dient que no hi aniria si no la podia cantar en català. Finalment seria la cantant madrilenya Maciel qui cantaria aquesta cançó en castellà al Festival d'Eurovisió i guanyaria el certamen. Després d'aquest fet, Joan Manuel Serrat continuaria publicant àlbums en català, com el disc de cançons tradicionals, però compaginant-ho cada vegada més amb àlbums en llengua castellana, a vegades fins i tot signant-ho amb un nom espanyolitzat com a Juan Manuel Serrat. Amb les seves obres en castellà, Serrat ha fet una carrera musical molt prolífica als països hispanòfons i encara amb una vinculació política denunciant dictadures sud-americanes. Tot i això, Serrat ha abandonat progressivament el catalanisme, fins al punt que durant el procés independentista era una de les cares visibles de l'espanyolisme a Catalunya. Aquest fet ha comportat que molts catalans el considerin com un traïdor. Malgrat tot, això no impedeix que les cançons de Joan Manuel Serrat siguin unes de les peces més valuoses del patrimoni musical de la nostra llengua.

Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó. Que s'instal·lés al barri el paradís terrenal, que la ciència fos neutral. Seria fantàstic

La cançó seria fantàstic que la podem trobar a l'àlbum Fa 20 anys que tinc 20 anys, publicada l'any 84 per Joan Manuel Serrat.

0: Ara que tinc 20 anys de Joan Manuel Serrat, una cançó que després inspiraria la fa 20 anys que tinc 20 anys i la fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys, cosa que demostra la llarga trajectòria d'aquest autor. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Joan Manuel Serrat.
1: Escolteu Ràdio Arrels

Cantarem una balada que fermenti el vi dels cors. Ens amoixi amb alè d'algues i mitenes del record. De rous lunars que amaraven la palla, l'asa i el bou, quan una verge era mare d'un infant que ens dava el nom. I tres prínceps que balcaven, tres dofins pels farallons, de carrosses que vejaven amb la peixalla d'un bou, i les conquilles nacrades de les cobasses del port, quan les llances foren palmes i els apòstols pescadors.

tanta gent li parlar.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo m'apel·lesgo i tinc 5 anys i jo m'agrada l'estiu perquè va anar a la plaça amb el meu pare.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, el matí és assolellat amb vents fluixos i ens encarrem a un nou dia de calor. Cap a la tarda, el Fenolledès, el Conflent i el Rosselló ens desperta una petita tramuntana. Cap a la Costa Vermella continua la marinada. Les hores avançant, molt probablement tindrem xàfecs i ruixats al massís del Puigmal, a les dues carres del Canigó i quan farà fos del banc del Carlit i del Pimorent. Les màximes de nou són per sobre de les mitjanes de temporada. 28 a Balsaboiera, 26 als Angles i Fontpedrosa, 29 a Pi, 36 a Prat, Estoer, la Torre de França i Sant Joan Pla de Cort, 31 a Montferrer, 34 a Salelles i 32 a Colliure. L'aigua del mar és a 26 graus. Avui és Sant Daniel. Sant Daniel era conegut per interpretar els somnis.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Toluges, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Neus, tinc 6 anys, m'agrada l'estiu perquè vaig a la piscina dels avis.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

mà i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dany qui del seu cant no s'allunya i

el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els putors.

Res no és prohibit ni pecat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal.

0: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Situat als peus del Canigó, a la comarca del Conflent, Sant Miquel de Cuixà és un dels monestirs més importants del romànic català. Fundat l'any 879, va ser un dels principals centres espirituals i culturals de la regió. En el seu moment de màxima esplendor, a cavall entre els segles X i XI, el monestir va comptar amb el patrocini de l'abat Oliva, una de les figures més influents de la Catalunya medieval. Sant Miquel de Cuixà destaca per la seva arquitectura romànica, amb elements com el seu magnífic campanar, l'església amb la seva nau central imponent i el claustre. Amb el pas dels segles, el monestir va patir diverses destruccions i restauracions, especialment durant la Revolució Francesa i les guerres napoleòniques. Gràcies als esforços de la comunitat local, Sant Miquel de Cuixà ha estat restaurat i preservat, sent avui un lloc de gran interès històric i turístic. Un dels moments més significatius en la història recent del monestir va ser la seva connexió amb Pau Casals, el reconegut violoncel·lista i compositor català. Casals, nascut al Vendrell el 1876, va ser un ferm defensor de la pau i de la llibertat. El 1950, Alexander Schneider va convèncer Casals de tornar a tocar per celebrar el bicentenari de la mort de Bach, i el violoncel·lista va acceptar dirigir el festival. Escoltarem una de les obres més emblemàtiques de Pau Casals, El cant dels ocells. Aquesta peça, basada en una melodia popular catalana, es va convertir en un himne de la pau i de la llibertat, especialment després que Casals la interpretés al Concert de les Nacions Unides el 1971.

0: I amb aquesta cançó hem parlat de Sant Miquel de Cuixà, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
3: Ràdio Arrels.
0: Bon dia, són les 12.
4: El repeteig del sol, cada migdia a Ràdio Arrels.
0: Bon dia i benvinguts al Repeteig del Sol, el programa dels migdies de Ràdio Arrels. Jo sóc Miquel Martínez Vila i us acompanyaré fins la una. En aquesta hora tindrem la Marta Serrano, que ens presentarà el projecte Aplegats. Això serà d'aquí uns minuts. I més tard també tindrem els comentaris d'opinió del Joan Becat i també el Joel Mané amb la informació del Conflent. Abans, però, us deixem amb la previsió del temps.
5: La previsió del temps de l'estiu.
6: A Ràdio Arrels.
7: Som el dimarts 21 de juliol. Bon dia. L'alerta canícula torna avui amb unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. El vent bufarà al Capcir i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Pras de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcir i 30 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dijous al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Pras de Molló, 20 a Prada, 16 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vall Espí, 27 al Capcir i 32 a Cerdanya.
3: Ràdio
6: Arrels. Ràdio
3: Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: La Marta Serrano, del projecte Aplegats, la podrem sentir d'aquí uns minuts. Ens presentarà aquest projecte relacionat amb l'Aplec de Catalunya Nord. Abans, però, la primera proposta musical d'aquesta hora és L'últim dia de Quatre Camins, una novetat de Foresta.

0: Radio Arrels. Apunta ja, 95.
1: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Aplegats és una iniciativa nascuda aquest 2026, clarament enfocada en Catalunya Nord, i a aquesta hora podem saludar a Ràdio Arrels, una de les seves impulsores, que és la Marta Serrano. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Miquel.
2: Primer de tot, explica'ns una mica què és Aplegats.
3: Aplegats és una associació, som un seguit de persones d'arreu dels països catalans que ens hem ajuntat per donar suport sobretot a l'Aplec i a l'ensenyament en català a la Catalunya Nord.
2: I com és que precisament heu decidit doncs, ajudar a l'Aplec?
3: L'Aplec es va posar en contacte amb nosaltres i érem gent que coneixíem el territori i ens vam agrupar perquè, clar, l'Aplec és qui s'encarrega majoritàriament de l'ensenyament públic i no es coneix massa en comparació a altres associacions. I aleshores volíem fer una miqueta de vincle entre el nord i el sud per poder donar a conèixer què és l'Aplec.
2: Clar, en el teu cas concretament, Marta Serrano, com et coneix l'Aplec? És a dir, havies tingut alguna relació amb Catalunya Nord prèviament o amb l'Aplec més directament o com arriben a tu?
3: En el meu cas, jo vaig treballar a l'Aplec durant 2 anys, vaig ser intervinent, vaig continuar tenint molt bona relació amb les persones de l'Aplec i va ser arrel d'això doncs, que em van contactar i em van dir, ostres, et voldries posar en contacte amb altra gent que està, per exemple, al sud, en el meu cas, a l'àrea metropolitana, doncs, per poder-vos ajuntar, assistir a alguna reunió, assistir a algun acte que ens fa faltar més gent o no trobem suficient representació de l'Aplec per poder assistir en nom nostre i clar, jo estic molt agraïda amb la meva experiència a l'Aplec i, òbviament, va ser un sí.
2: Clar, llavors, ara mateix sou una mica aquesta cara visible de l'Aplec al sud quan ho necessiten i, paral·lelament, teniu uns perfils a xarxes, per exemple, Instagram, Aplegats. Què preveieu publicar-hi en aquestes xarxes?
3: Pretenem ser una miqueta una síntesi de tot el que fa l'Aplec en general i del que puguem nosaltres ajudar l'Aplec, en el sentit de que a la pàgina de l'Aplec, per exemple, a Instagram, hi haurà moltíssima informació i moltíssima gent que al no estar introduïda en el tema doncs potser no ho pot arribar a entendre o no pot arribar a copsar tot, doncs nosaltres doncs, poder sintetitzar aquesta informació i d'aquesta manera poder difondre el que fan.
2: Clar, entenc que és una explicació una mica més divulgativa, diríem, per un públic que no entén la realitat de Catalunya Nord, no?
3: Exacte.
2: Això, clar, ara és un projecte que més o menys està naixent. No sé si teniu com uns objectius a curt o a mig termini o és una mica ja quan comenci el curs que ve anar veient.
3: Hem aconseguit alguna coseta. També ens estem consolidant com a associació. De fet, ens presentarem ara a l'escola d'estiu que realitza la pleca a la Universitat de Perpinyà al juliol, ens presentarem, però sí que hem mogut alguna cosa, hem parlat amb alguna llibreria, sabem que a la llibreria on ara es poden comprar la revista infantil de Mil Dimonis i també el llibret de Sant Jordi de Jordi Bar, l'Essencial, també es pot comprar a Barcelona, doncs poder fer aquestes compres i bueno, aquestes petites coses per trobar a Barcelona coses de, o al sud en general, coses de la Catalunya Nord.
2: Molt bé, doncs un pont més, diríem, però que sempre s'agraeixen entre el nord i el sud i per poder explicar una mica què fa l'Aplec, doncs que fa aquestes feines d'intervinents de català en escoles públiques i que fa que arribi un nivell molt bàsic de català amb molts alumnes de Catalunya Nord. Ho hem estat parlant doncs, amb una de les impulsores de Plegats, aquesta entitat germana del sud de l'Aplec doncs per poder fer el que calgui des d'allà, una d'aquestes impulsores que és la Marta Serrano. Moltes gràcies per atendre'ns, Marta.
3: Moltes gràcies a tu.
4: Ràdio Arrels.

0: Escolteu el Repetei del Sol a Ràdio Arrels. Com cada dimarts a aquesta hora, donem pas a la crònica d'opinió de Joan Becat.
1: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
4: Bon dia, Joan.
5: Bon dia.
4: Avui, en la teva crònica setmanal, ens vols parlar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que imposa l'aplicació de la llei d'amnistia a la justícia espanyola.
5: Sí. La resolució, és a dir, la sentència, del dijous 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà data, car imposa a la justícia espanyola l'aplicació de la llei d'amnistia votada fa dos anys, ja dos anys, per les Corts de Madrid. Era un punt principal de l'acord de Brussel·les entre Junts i el PSOE, que va permetre a Pedro Sánchez de ser primer ministre amb els vots dels diputats del partit del president Carles Puigdemont. És una gran victòria que s'ha guanyat sobretot des de l'exili. Evidentment, s'ha celebrat i ha suscitat moltes declaracions. Les deixarem. Ja les justícies de diversos estats de la Unió Europea havien rebutjat les ordres d'extradició del jutge Llarena contra els exiliats, car no reconeixien els delictes retrets en aquests exiliats i aquesta justícia veien la vulneració dels drets polítics i de les persones per la justícia espanyola. Cada vegada argumentaven que els drets dels acusats no eren garantits a Espanya en cas d'extradició. És una manera de dir que la justícia espanyola no respectava els drets democràtics dels ciutadans per un judici just. Va ser el cas de la justícia suïssa, de la justícia alemanya quan s'hi va arrestar Carles Puigdemont, de la justícia belga pel cas de Lluís Puig i també de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, finalment de la justícia italiana quan se va arrestar Carles Puigdemont a l'Alguer. A més, cosa interessant, a propòsit dels exiliats, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va definir una noció jurídica nova, el GOI, grup objectivament identificat. Aquí són els independentistes catalans. Un GOI és un grup que és perseguit com a tal per un estat i la seva justícia pel que és i per les seves opinions. La sentència d'aquest dijous, doncs, tanca tot aquest cicle judicial. Fa dos anys, per no aplicar la llei d'amnistia que s'acaba de votar i que s'havia de fer efectiva en dos mesos, i han passat dos anys, per guanyar temps, el Tribunal Suprem i el jutge Llarena se van inventar un delicte de malversació quan se va fer el referèndum i el Tribunal de Comptes, que verifica, va presentar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tots sabien que posarien anys a decidir. Per una altra banda, l'Audiència Nacional Espanyola és aquest tribunal hereu d'un tribunal d'excepció franquista creat contra els enemics del règim. Doncs aquesta Audiència Nacional perseguia 12 militants dels CDR, els Comitès de Defensa de la República, que eren acusats de terrorisme. És la segona qüestió prejudicial. En cap cas, aquests joves eren terroristes, car era un muntatge d'un jutge d'extrema dreta amb la Guàrdia Civil. Tothom ho sap, però s'ha presentat. Per us donar una idea de la perversió de la idea de terrorisme per la justícia espanyola, quan una manifestació va tallar l'autoruta a la frontera entre la Jonquera i el Pertús l'any 2019. Els manifestants que van ser arrestats per la policia espanyola costat la Jonquera van ser perseguits per terrorisme i encara ho són. Quan els manifestants arrestats per la policia francesa del costat del Pertús van quedar lliures i condemnats a una multa lleugera per entrava a la circulació. No eren, doncs, terroristes.
4: I què diuen aquestes dues sentències?
5: Són clares, argumentades i sense forats o ambigüitats que permeti a la justícia espanyola de no executar-les o per encara tergiversar anys. Van ser llegides dins la sala gran del Tribunal de Luxemburg en presència dels 15 jutges europeus. Va ser solemne pel president Ken Lenners, un professor de dret europeu de la cèlebre Universitat Catòlica de Louvain, a Bèlgica. La trobareu a internet. Però, a més, perquè la sentència sigui ben entesa pels jutges espanyols i pel públic espanyol i passi per les xarxes socials, el president va enregistrar en castellà un resum dels punts principals. També el podeu sentir a internet. És a dir, que fa la lliçó als jutges espanyols i, de fet, els ridiculitza. Què diu, doncs, aquest Tribunal Europeu? Primer, la llei d'amnistia és conforme al dret comunitari i s'ha d'aplicar en 2 mesos. Segon, l'amnistia per malversació o per terrorisme no vulnera ni les normes ni els interessos financers de la Unió Europea, ni els vulneraria en cas d'independència. Tercer, el president Lenners diu textualment que la llei d'amnistia té l'objectiu, citació i traducció, de reduir les tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació. És a dir, que és tot una lliçó de democràcia. Cal resoldre per Espanya i la justícia i els polítics, cal resoldre els problemes polítics per la negociació i no per la brutalitat i els judicis repressius. Cal recordar que les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'imposen a les justícies dels Estats membres quan se tracta de dret europeu o de contenciós sobre les competències cedides a la Unió Europea i que els 27 estats, de fet, gestionen en comú. Per exemple, amb aquest Tribunal Europeu. El Tribunal diu també que els jutges tenen obligació d'aplicar la llei d'amnistia sense cercar al·legacions o altres elements en contra. O sigui, que els jutges espanyols han rebut una lliçó de dret i de comportament democràtic. Ho entendran? És humiliant per ells. Però, se sap que aquests jutges són blindats, car persegueixen en realitat objectius polítics i no de justícia. I més que tot, no volen el retorn de Carles Puigdemont, que seria un triomf a Catalunya. Ja el Tribunal Suprem ha dit que esperarà el que digui el Tribunal Constitucional, se passen la pilota de l'un a l'altre. I aquest ha fet saber que se reunirà a la tardor, doncs passat els 2 mesos. Per tant, si, com ho sembla, tenen la temptació de no respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, se posaran fora de la llei, els jutges. Però qui allabontes a Espanya els inculparà, ja que són l'alta cúpula de la justícia espanyola que entraria en rebel·lió oberta?
4: Qui és concernit per aquestes sentències?
5: Ara bé, si tots els policies i Guàrdia Civil que eren jutjats per violència han beneficiat ja des del primer moment de l'amnistia, només una part dels independentistes catalans perseguits o condemnats n'han beneficiat també. I no són encara amnistiats els 12 CDR perseguits per terrorisme, ni els 10 exiliats a Bèlgica o a Suïssa. I no són amnistiats una trentena de polítics i els funcionaris del govern de la Generalitat del 2017. Ni tampoc són amnistiats els perseguits de malversació de diners públics o encara els 2/3 dels manifestants perseguits per la justícia espanyola. Vol dir que n'hi ha moltíssims. Per tancar, vull insistir sobre la diferència entre un indult i una amnistia. L'indult, une grâce en francès, és un perdó, però el delicte i la condemna queden. L'amnistia, ella, ho esvora tot, els judicis i el que va ser considerat com a faltes o delictes. Tot. No és, doncs, un final de procés, com volen fer creure a Espanya, i que ara no se'n parli més. No. L'amnistia torna a deixar les coses i els problemes exactament com eren abans, a l'inici, però obre una altra via per resoldre, la via política i no la repressiva, com han insistit el jutge de Luxemburg. És a dir, que queda sempre per resoldre a Espanya el dret a l'autodeterminació de Catalunya.
4: Ho seguirem, doncs. I per acabar, vols parlar del Mundial de Futbol. Racisme espanyol, paraguaià i francès.
5: En el Mundial de Futbol, aquest o els precedents. El primer racisme desacomplexat, públic, és el del primer ministre Mariano Rajoy. Se n'ha parlat, Arels. És aquest primer ministre que odia els catalans i se va il·lustrar amb les violències policials durant el referèndum de l'1 d'octubre i que va suscitar una repressió molt dura que encara continua. Doncs, Mariano Rajoy ha escrit una columna, escrit de comentari publicada al diari digital El Debate, 2 dies abans de la semifinal del Mundial de Futbol d'enguany que oposava als equips de França i d'Espanya. Va escriure, i la podeu llegir a internet, que França tenia, citació, una plantilla d'altíssim nivell, això sí, 5 francesos. Racisme total. No m'estranya d'una persona que és hereua del franquisme, com molts a Espanya. Doncs, per ell, els que no són blancs no són francesos. Ha aixecat una gran polèmica, reaccions indignades a Espanya mateix, evidentment a França i fins a la Unió Europea. El ministre, per exemple, ministre d'Exterior Jean-Noël Barrot, va replicar: la França n'ha pas de couleur de peau. És encertat. L'ambaixador francès a Madrid ha fet notar per escrit que tots els 26 membres de l'equip de França eren ciutadans francesos, nascuts a França, llevat de 3 que havien estat naturalitzats. Però feia remarcar que l'equip d'Espanya també tenia jugadors nascuts a l'estranger amb nacionalitat adquirida. El Partit Popular Espanyol ha defensat el seu ex-líder. El seu portaveu ha declarat, amb un somriure superior, a una conferència de premsa, que això era un article sarcàstic i res més. Doncs, confirmava i firmava. Per jo i per molta gent, no és ni humor ni ironia. És racisme total i desacomplexat. És una vergonya. Mariano Rajoy no ha estat el sol a fer declaracions racistes contra l'equip de França al Mundial. A propòsit del partit França-Paraguai, la senadora Celeste Amarilla, que no té res de celestial, del Partido Liberal Radical Auténtico, aquest nom és molt curiós, però és autèntic, ho he verificat. Doncs aquesta senadora ha insultat en paper que va marcar el gol que eliminava la seva selecció i va escriure que l'any 1958, al Mundial de Suècia, el Paraguai havia jugat contra un equip de França i ara, al Mundial dels Estats Units, el Paraguai havia jugat contra un equip africà. Mateix racisme, desacomplexat i xocant, amb, com Rajoy, una evident xenofòbia. Ja havia tingut el mateix discurs Jean-Marie Le Pen l'any 1996 a l'Euro de Futbol. En un interviu publicat a France Soir, el podeu llegir a internet, havia parlat de l'equip de França declarant, citació, «Beaucoup de membres de cette équipe sont français parce qu'ils ont été l'objet d'une naturalisation de complaisance. » Effectivament, tots eren fills nascuts a França. Però per ell no els hi calia donar la nacionalitat perquè venien de pares o avis de procedència estrangera. Racisme i xenofòbia. I afegia, segons ell, exemples dient Zidane és algerien, Madar és tunisien i Djorkaeff armenien, i en citava d'altres, quan tots aquests són francesos nascuts a Marsella, a París o a Lió. Bé, aquestes tres declaracions racistes tenen dos punts comuns. El primer, són sobre els jugadors dels equips de futbol de França i la mixitat de la població de França. Segon, emanen de polítics d'extrema dreta o que li són pròxims. Veieu, altres polítics de diferents partits també ho pensen, però no ho dissimulen. Aquest en fan la seva bandera.
4: Molt bé, Joan. Així acabem la crònica d'aquesta setmana. Fins la setmana vinent.
5: Bon dia a tothom.
3: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
2: Rosselló,
6: Vallespí,
2: Conflent,
6: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.
7: J'avais bafouillé quelques rimes, juste une chanson pour toi. C'était un de ces soirs de déprime, tu sais, quand nous deux, ça va pas. J'étais forcément malhabile, comme dans ces moments-là. Quand j'ai l'impression que tout s'abîme, sous mes doigts.

Escolteu a Ràdio Arrel, som el Repetei del Sol, el programa de cada migdia a la veu de Catalunya Nord. I la veu d'aquí uns instants serà el Conflent, serà el Joel Mané, que és qui ens informa de les activitats que estan passant en aquesta comarca, ho fa cada dimarts, explicant-nos doncs, l'agenda cultural del Conflent.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
4: Aquesta hora a Ràdio Arrels, com cada setmana, truquem a Vilafranca, truquem al Joel Mané, bon dia.
5: Bon dia.
4: Que ens portes a l'actualitat, com sempre, del Conflent, i avui ens comences explicant una visita que es podrà fer a Codalet.
5: Ara havíem parlat també l'estiu passat. És veritat que l'estiu el programa i tot, per tot arreu ja és carregat, no podem parlar de tot. Però aquesta oportunitat de visitar l'església Sant Félix de Codalet és interessant perquè els mesos d'hivern es queda tancada. Doncs han començat el 3 de juliol i acabaran el 28 d'agost i la senyora, la guia, que es diu Nuri, fa la visita guiada d'aquesta església cada divendres a la tarda, doncs per la gent que volen aprofitar durant tot l'estiu, els divendres.
4: Doncs ja ho podem apuntar per anar-hi. I un altre dels temes que ens volies parlar, les rifles, que ara ja se'n fan durant tot l'any. I hi ha una rifla una mica especial a Taurinyà.
5: I original, perquè a Taurinyà van organitzar doncs, una rifla amb gent del poble, amb els nens, els adults, els elegits també de pobles veïns. I el tema d'aquesta quina era els incendis forestals.
4: Molt bé, doncs amb aquesta rifla original, o quina original. Ara anem cap a la Vall de la Rutja perquè hi ha també una activitat de la qual ens volies parlar, Joel.
5: Com cada estiu i durant tot l'estiu, el Vall de Rutja, que és molt bonic i amb una naturalesa impressionant i que comença aquí al meu poble, Vilafranca, i que s'acaba cap a Mentet, doncs per dir que com cada estiu, cada dijous al vespre s'organitza el Vall de Rutja. Doncs a Vilafranca, Fuià, Saora i Pi i Mentet, un mercat de productors del Vall, de gent que treballen aquí en aquests 5 pobles, i doncs és cada dijous de les 5 de la tarda fins a les 8, i cada vegada i també hi ha un concert, doncs que cada setmana en parlarem, perquè cada setmana canvia de poble.
4: Doncs mira, cada setmana ens podràs anar explicant. I una altra cosa que en vam parlar l'estiu passat era un campionat entre pobles del Conflent i aquest campionat ja s'ha organitzat, no?
5: Abans es veia a la televisió francesa, que es deia Interciutat, Intervila, però ara ho fem aquí al Conflent, Interpobles, un campionat impressionant amb dos campionats, un per adults i un per nens. Aquest any, doncs, felicitem la gent de Sardinyà que van guanyar per el campionat d'adults i els nens són dels de Soanyes que han guanyat. Participen en aquest campionat cada any, doncs, Sardinyà, Nier, Escarú, Soanyes, Fontpedrosa i, doncs, els felicitem perquè és una animació que cada any, al mes de juliol, és preciosa.
4: I ara anem cap a Noeda perquè les reserves naturals i l'Ajuntament han instal·lat una estació meteorològica, no, Joel?
5: Que pot ser també útil perquè l'estació meteorològica en l'altitud 1.700 metres d'altitud doncs, més amunt de Noeda serà molt interessant per tot el que s'hi podrà enregistrar com a dades i com a mesures, com a temperatures, i doncs també en aprofitaran per enviar a Meteo França tot el que tindran com informacions.
4: Doncs mira, així tindran informacions de la muntanya catalana per també tenir les previsions i tot. També ens volies parlar de la pista forestal de Balaig, perquè em sembla que, bé, ja no s'hi pot passar amb cotxe, però a més també hi ha complicacions per després de temporals, no?
5: És que molta gent pregunten, encara hi ha gent que es pensen que poden pujar el Canigó amb el seu cotxe i doncs encara necessitem de fer pedagogia i informacions a la gent, sobretot els que venen de lluny, i doncs per dir que aquesta pista de Balaig fa temps que és mal fotuda i que doncs no es pot pujar en cotxe. O com hi ha hagut la tempesta que estiven que ha fet caure pedres i arbres, podem dir que sí, és veritat, a l'escala de l'os hi ha una grossa caiguda de pedres o la gent que volen aprofitar poden passar a bicicleta o a peu.
4: Per tant, hi ha moltes pedres, però pel costadet amb bicicleta sí que es pot passar, no?
5: Sí, sí, sí pot passar.
4: I doncs ara fem també una mica d'agenda, Joel Mané, l'agenda del Conflent, i comencem amb una activitat a Rutjà.
5: una iniciativa que serà molt boniqueta, perquè és veritat que tenim un cel, que sigui el dia o la nit, molt bonic aquí en Conflent, i doncs les reserves naturals tornar amb el Parc Natural i amb el Sindicat Mixt del Canigó organitzen un rotllà ball estelat. És el títol d'aquests 5 dies que tindran doncs, lloc al Vilafranca el 11 d'agost, a Fullà el 12, a Sor el 13, a Pi el 14 i ben segur el 15 a Mentet. És a dir que del 11 fins al 15 d'agost es podrà fer una observació del cel amb explicacions i tot un tema per tot el que és de les estels i del cel català de Conflent, que és bonic perquè com no hi ha tantes llums que les grans ciutats, es pot aprofitar per l'observació privilegiada.
4: I com a últim punt de l'agenda, una altra festa, en aquest cas a Jot.
5: De festes n'hi ha per tot arreu a l'estiu, però aprofitem també per parlar dels pobles més petits que no fan tantes coses que algunes grans ciutats. I doncs aquesta vegada, el 1 d'agost, doncs, s'apropa perquè el juliol ja quasi és acabat, hi haurà una festa latino-flamenca a Jot a les 7:15, al 7:30 de la nit, amb un concert i un sopar. I aprofitem per dir que és el comitè de festa doncs, de joc que l'organitza i que s'ha de fer les reservacions fins al dia 27 de juliol.
4: Doncs si voleu anar, us heu d'espavilar, que tampoc queden gaires dies. Joel Mané, des del Conflent, com cada setmana, moltes gràcies.
5: Que vagi bé, bon mes de juliol, adéu.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mané.
0: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.

0: amistat, família i futur.
1: Escolteu el repetei del sol a Ràdio Arrels i com cada dia, abans d'arribar a la una, tenim els comentaris del medi ambient, la crònica del medi ambient, que ens fa l'Albert Noguer.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: L'evolució de la producció mundial d'electricitat. Bon dia. La producció mundial d'electricitat ha crescut de manera sostinguda durant les darreres 4 dècades, passant de menys de 10.000 terawatts-hora a mitjan anys 80 fins a prop de 30.000 terawatts al 2024, segons dades d'Enver i de l'Energy Institute recollides per Our World in Data. Aquest augment reflecteix tant el creixement econòmic global com la creixent dependència energètica d'una societat electrificada, però també evidencia la lenta transició cap a fonts menys contaminants. El carbó continua sent la principal font d'electricitat del planeta. Malgrat la seva caiguda relativa en alguns països industrialitzats, la seva producció total ha augmentat en valor absolut, impulsada sobretot per la demanda de les economies asiàtiques. El gas natural s'ha consolidat com la segona font mundial amb un increment constant des dels anys 90, mentre que el petroli, molt més present en les primeres dècades del període, ha anat perdent pes dins del mix elèctric global. Les fonts renovables, en canvi, mostren un creixement accelerat, però encara insuficient per compensar l'expansió dels combustibles fòssils. La hidroelectricitat manté un paper estable, mentre que l'energia eòlica i la solar han experimentat un ascens notable després del 2010. El 2024, la suma de les renovables supera ja la contribució del petroli, però resta lluny de desplaçar el carbó i el gas. El nuclear, després del seu apogeu als anys 80 i 90, s'ha mantingut estable sense créixer de forma significativa, limitat per qüestions polítiques, costos i preocupacions de seguretat. El resultat és un panorama contradictori. La generació elèctrica mundial és més gran que mai, però també més dependent de fonts d'alt impacte climàtic. Aquestes dades mostren que l'expansió de la demanda elèctrica global continua absorbint bona part del guany ambiental que aporten les renovables.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
5: Ràdio Arrels!
2: Ràdio Arrels.
1: Escolteu el repetei del sol de Ràdio Arrels. Ara us proposarem la cançó Arribada del grup Xarxa i precisament amb aquesta cançó arribarem a la una del migdia i per tant acabarem aquí el repetei del sol. Nosaltres tornarem demà a les 7 a l'hora fresca i a les 12 amb el repetei del sol. Us desitgem molt bona tarda de dimarts a tothom.

miserable.

0: flors al calaix.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. És la una.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Som el dimarts 21 de juliol. Bon dia. L'alerta canícola torna avui amb unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Pras de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 30 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dijous al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Pras de Molló, 20 a Prada, 16 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alt Vallespí. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 27 al Capcí i 32 a Cerdanya.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
7: Bon estiu a Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
8: A Provendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
9: Arribant a Purvendres, van aparcar el Volvo al pàrquing del port de Plaisance, al costat mateix de la Goleta. Un vaixell estava fent maniobres per sortir del port. En Paul va reconèixer a l'instant el seu perfil. Es tractava de l'Alciono, del servei de fars i balises. Un vaixell de servei en què el Paul havia navegat quan va acabar l'escola d'oficials a Brest. En aquella època era un vaixell molt modern. Avui en dia, 20 anys després, havia de patir per mantenir la seva categoria. Va aturar la iala.
10: Espera't, jo hi vaig navegar en aquest vaixell. Anem a veure com surt.
11: Sí, la veritat és que fa fred.
9: Va arraulir-se contra ell, va agafar-se del seu braç i el va posar al voltant de la seva cintura.
11: Escolta'm, només és perquè fa fred. No t'imaginis res, d'acord?
9: No va respondre. No obstant això, la va estrènyer contra ell. Mentre el vaixell s'allunyava del moll fent ús del seu propulsor de roda, en Paul va remarcar uns flotadors salvavides sobre el pont de popa. Eren les boies cardinals. Una silueta caminava pel moll ràpidament en direcció cap a ells. Quan ja estava molt a prop, l'home va interpel·lar en Paul.
12: Paul Feder, arribes en el moment adequat.
10: Jo? Renoi, quina sorpresa! Però què hi fas aquí? Tenia entès que eres capità de port a Brest, m'equivoco?
12: Bona nit, senyoreta. Desconfia d'aquest home.
9: Va dir-li a la iala.
10: Atura les teves ximpleries, John, i explica'm què fots per aquí.
12: Sí, doncs mira, m'avorria una mica en els despatxos. Llavors vaig decidir tornar al servei en els fars i balises. Porto el comandament de l'Alciona. Hem fet el relleu aquí, el meu col·lega ha agafat ara el control. Normalment ens estem a Marsella, però ahir al matí, just quan baixava la marea, vam rebre l'ordre de venir a Banyuls per efectuar una maniobra titllada d'urgent. Què et sembla? Digue'm, tens cotxe? Surt un tren d'aquí a 10 minuts a l'estació de Portvendres i...
10: Sí, ja t'hi portarem. Però de quina mena de maniobra es tractava?
12: Hem rellevat les quatre bolles de la reserva marina, inclosos les cadenes i també els cossos morts. Ho hem fet de meravella. Ordre del governador marítim.
9: Tornant de l'estació, en Pol i la Iala estaven abatuts.
10: Potser ens podria ser útil una substracció de residus caiguts al fons marí durant el relleu de les boies. Què en penses?
11: No per aquest tipus d'estudi. Els biocaptadors, que són els musclos o les ostres, són sostrets, diguem-ne, que cada 5 metres. M'has dit que el fons havia de limitar amb els 40 metres, és a dir, amb el nivell de les boies, o sigui que en surten nous sustraccions. Tanmateix, si les mesures estan deslligades de la cadena o de la boia, a la remuntada pràcticament resultarà impossible saber on estaven. No serà possible. Ja no tenem cap més baró.
10: Mala sort. De totes formes, trobo molt estranya aquesta ordre del delegat del govern marítim. Aquestes boies només tenen 3 anys, és a dir, són pràcticament noves. Generalment es limiten a donar-hi un cop d'ull, a netejar-les. De vegades se'n remunta alguna de feta molt bé, però mai les 4 de cop. I menys encara els cossos morts. Sincerament, acabaré creient que ha passat quelcom de greu i que per això han reaccionat al més alt nivell, precisament per impedir que l'afer surti a la llum del dia. Ens queda la pista de la Naguaix. Cal cercar en aquesta direcció. Mira, demà anirem a Port La Nouvelle, allà hi tinc alguns amics. I més tard anirem a veure altre cop en François Dolzà. Estic seguríssim que ens amaga alguna cosa.
11: Estic esgotada. Necessito prendre una dutxa i beure una copa de vi. És possible el teu vaixell?
8: Nuclear Parano, una novel·la de Gildas Gerodó.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. No sé.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Vos recordeu que hem dit que Anglaterra agaifa coca du del du, mentre que el nostre canta quiquiriqui? I bé, vos proposi calques crits d'animals suplementaris. I sempre amb la doble qüestió. Quin crit fa l'animal i quin verb cal utilitzar per dir com crida? La serp fa sss amb cinc esses. Es diu que xiula. La rata fa rac-rac i es diu que gueia. És el guei de la rata. El porc gruny, fa rony-rony, mentre que la truja gardenya, el gardeny de la truja, fa nyic-nyic. El porc rony-rony, la truja nyic-nyic. L'os es bramega, mais el llop udola i fa au, mentre que el lleó i el tigre rugeixen, gra, amb tres as. L'elefant bramula, mentre que el burro o el ruc, la somera, bramen. I-A, I-H-A, amb accent. Més discreta, però tenaç, la cigala o el grill, que risquegen. I l'abella, amb el seu zum-zum, zumzeja. El cavall, renilla, però rinxola quan és content.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludòpia.
4: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Ataran Society.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Aplegats és una iniciativa nascuda aquest 2026, clarament enfocada en Catalunya Nord, i a aquesta hora podem saludar a Ràdio Arrels, una de les seves impulsores, que és la Marta Serrano. Bon dia.
4: Hola, bon dia, Miquel.
3: Primer de tot, explica'ns una mica què és Aplegats.
4: Aplegats és una associació, som un seguit de persones d'arreu dels països catalans que ens hem ajuntat per donar suport sobretot a l'Aplec i a l'ensenyament en català a la Catalunya Nord.
3: I com és que precisament heu decidit doncs, ajudar a l'Aplec?
4: L'Aplec es va posar en contacte amb nosaltres i érem gent que coneixíem el territori i ens vam agrupar perquè, clar, l'Aplec és qui s'encarrega majoritàriament de l'ensenyament públic i no es coneix massa en comparació a altres associacions. I aleshores volíem fer una miqueta de vincle entre el nord i el sud per poder donar a conèixer què és l'Aplec.
3: Clar, en el teu cas concretament, Marta Serrano, com et coneix l'Aplec? És a dir, havies tingut alguna relació amb Catalunya Nord prèviament o amb l'Aplec més directament o com arriben a tu?
4: En el meu cas, jo vaig treballar a l'Aplec durant 2 anys, vaig ser intervinent, vaig continuar tenint molt bona relació amb les persones de l'Aplec i va ser arrel d'això doncs, que em van contactar i em van dir, ostres, et voldries posar en contacte amb altra gent que està, per exemple, al sud, en el meu cas, a l'àrea metropolitana, doncs, per poder-vos ajuntar, assistir a alguna reunió, assistir a algun acte que ens fa faltar més gent o no trobem suficient representació de l'Aplec per poder assistir en nom nostre i clar, jo estic molt agraïda amb la meva experiència a l'Aplec i, òbviament, va ser un sí.
3: Clar, llavors, ara mateix sou una mica aquesta cara visible de l'Aplec al sud quan ho necessiten i, paral·lelament, teniu uns perfils a xarxes, per exemple, Instagram, Aplegats. Què preveieu publicar-hi en aquestes xarxes?
4: Pretenem ser una miqueta una síntesi de tot el que fa l'Aplec en general i del que puguem nosaltres ajudar l'Aplec, en el sentit de que a la pàgina de l'Aplec, per exemple, a Instagram, hi haurà moltíssima informació i moltíssima gent que al no estar introduïda en el tema doncs potser no ho pot arribar a entendre o no pot arribar a copsar tot, doncs nosaltres doncs, poder sintetitzar aquesta informació i d'aquesta manera poder difondre el que fan.
3: Clar, entenc que és una explicació una mica més divulgativa, diríem, per un públic que no entén la realitat de Catalunya Nord, no?
4: Exacte.
3: Això, clar, ara és un projecte que més o menys està naixent. No sé si teniu com uns objectius a curt o a mig termini o és una mica ja quan comenci el curs que ve anar veient.
4: Hem aconseguit alguna coseta, també ens estem consolidant com a associació. De fet, ens presentarem ara a l'escola d'estiu que realitza la pleca a la Universitat de Perpinyà al juliol, ens presentarem, però sí que hem mogut alguna cosa, hem parlat amb alguna llibreria, sabem que a la llibreria on ara es poden comprar la revista infantil de Mil Dimonis i també el llibret de Sant Jordi de Jordi Bar, l'Essencial, també es pot comprar a Barcelona, doncs poder fer aquestes compres i bueno, aquestes petites coses per trobar a Barcelona coses de o al sud en general, coses de la Catalunya Nord.
3: Molt bé, doncs un pont més, diríem, però que sempre s'agraeixen entre el nord i el sud i per poder explicar una mica què fa l'Aplec, doncs que fa aquestes feines d'intervinents de català en escoles públiques i que fa que arribi un nivell molt bàsic de català amb molts alumnes de Catalunya Nord. Hem estat parlant doncs, amb una de les impulsores de Plegats, aquesta entitat germana del sud de l'Aplec doncs per poder fer el que calgui des d'allà, una d'aquestes impulsores que és la Marta Serrano. Moltes gràcies per atendre'ns, Marta.
4: Moltes gràcies a tu.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Terra de trobadors. Bon dia. Som la classe de la cinquena I i us presentarem el tema dels trobadors. Els trobadors són una manifestació original i única de la societat occitania. El cavaller cortès i la dama són exemples i persones que reuneixen unes qualitats de la societat occitania. Medieval, canidran, indispensables. Noblesa, gallardia, generositat i lleialtia. Elegància. Tot això es concentra en un mot, la cortesia.

0: cançonet de Lleu i Plana és un sirventès escrit per Guillem de Berguedà. Un sirventès és una cançó per fer polèmica. Guillem de Berguedà és un noble català del segle XII. En aquesta cançó ataca el vescomte de Mataplana, que anomen marquès. Maria de Margoneta canta la cançó.
1: El marquès de Mataplana és un mentider, ja que enganya la gent, segons el troubadour. El marquès ha perdut 3 dents perquè ha rebut 3 cops de pedra. El marquès no té una bonne forme physique, té un braços faible. Segons Guillem de Berguedà, ningú estime el marquès. Segons el troubadour, el marquès és acusat d'homosexualitat, que a l'époque és considerat el pitjor costum cristià.
0: La veu és molt bonic, la lletra m'interessa, però la melodia no m'agrada.
2: Radio Arrels, Abibes, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Literatura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Durant l'estiu són moltes les propostes culturals que hi ha a Catalunya Nord, d'entre elles les presentacions de llibres, i fa 4 mesos va sortir la versió en francès del llibre Canigó Blues del Carles Serrats, un llibre del 2014, i ara tenim amb nosaltres a aquesta hora l'autor del llibre, el Carles Serrats. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com deia, durant l'estiu faràs presentacions d'aquest llibre. De fet, avui mateix en tens una a Ceret, no?
3: Sí, sí, aquest vespre a les 7 de la tarda.
2: De presentacions n'hi ha diverses. Durant l'agost, per exemple, el dia 1 a Prats de Molló, el 9 a Eina, el 20 a Vilafranca. Com a autor, per què són, diguem, útils aquest tipus de presentacions?
3: Per mi, això suposo que depèn dels autors, però per mi és una mica trobar-me amb gent i parlar una mica d'aquest llibre. En general hi ha sempre un presentador o algú que introdueix la conversa. Bé, hi ha dos tipus de presentació que faig. Hi ha les presentacions directes, en general són en llibreries o biblioteques o mediateques. Cada autor té els seus llibres a disposició de la gent que passa. En una llibreria és diferent, la gent està assentada, es parla, la gent fa preguntes, en fi. Però són coses que a mi per mi és valoritzant, perquè hi ha el contacte entre l'autor i el lector. Vet aquí. Com ho visc jo.
2: Ara que ja fa uns mesos que ronda aquest llibre, no sé si has tingut alguns retorns, com que visions molt diferents de la que tenies tu quan vas escriure el llibre, o més o menys tothom l'ha interpretat com igual que tu.
3: Bé, espera, és que, de fet, hi ha dos llibres. El llibre jo l'he escrit en català i ha estat editat per un editorial del sud, sí, que es diu Calígraf, i això, el llibre ha sortit al Nadal 2024, és a dir, farà 2 anys, a final d'anys, i el que presento ara, tot i que continuo presentant aquest llibre que acabo de definir, però ara és més aviat la seva traducció al francès, que ella ha sortit a la Sant Jordi d'enguany, doncs fa 3 mesos, sí. I doncs jo faig una doble presentació, però és veritat que ara és amb l'ajuda de l'editorial nord-catalana, actual, que he muntat totes aquestes presentacions.
2: Clar.
3: Tot i això, sempre hi ha el llibre original en català al costat, i els dos es poden fer les dedicatòries tant per l'un com per l'altre. Però evidentment és la traducció del francès que domina, perquè de fet és una segona vida que m'ha donat a la novel·la, el fet de tenir un any i mig després una traducció.
2: Hi ha coses, diguem, que les han interpretat diferent els lectors en francès que els de català, o més o menys tothom ho ha vist de la mateixa manera?
3: Jo penso que tothom l'ha vist de la mateixa manera, amb potser la diferència que el lector nord-català en català, diguem, no ha estat menys sorprès per contingut de la novel·la que potser el lector nord-català que llegeix en francès. Potser que ell ha trobat coses que que potser que no ho esperava o que potser ha après algunes coses que potser no tant el lector en català. Però si no, jo penso que l'acceptació és més o menys igual, perquè de fet és una historieta, però que parla del país, i doncs tota la gent sensible a la nostra catalanitat, que sigui cultural o que sigui familiar o altra, tothom l'ha retrobat sense sorpresa, jo diria.
2: Doncs, Carles Serrat, aquesta presentació de Canigó Blues, aquest any que ha sortit la traducció en francès, amb diverses presentacions, ja sigui en salons de llibre o també a llibreries durant l'estiu. Carles Serrat, moltes gràcies.
3: Bé, gràcies a tu, moltes gràcies.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 21 de juliol. Bon dia. L'alerta canícula torna avui amb unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Pras de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 30 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dijous al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Pras de Molló, 20 a Prada, 16 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vall Espí, 27 al Capcí i 32 a Cerdanya.
4: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: El compositor i pianista irlandès John Field va ser un músic d'èxit a l'Europa de la fi del segle XVIII. Londres, París, Viena, i als 20 anys arriba a Sant Petersburg. Rússia seria la seva segona pàtria. Va morir a Moscou el 1837. Èxit com a pianista i com a compositor. Va compondre 7 concerts per piano que van ser molt populars en aquell moment. El primer el va escriure als 17 anys. El segon moviment és inspirat en una melodia popular d'un compositor escocès.

Segon moviment del concert per piano número 1 de John Field amb Benjamin Frith i la Royal Northern Sinfonia dirigida per David Aslam. Beethoven va compondre la seva sonata número 1 per piano quan tenia 25 anys. Pocs anys abans havia estat alumne de Haydn i li va dedicar. És la primera que va publicar, tot i que ja n'havia escrit d'altres. La va estrenar el 1795. Haydn hi era. El públic li va agradar. En canvi, Haydn va ser més reticent. No li falta talent, però li cal encara instruir-se, hauria dit Haydn després de la interpretació de les sonates. Sembla que les relacions entre ells dos no eren del tot bones. A Haydn el molestava la indisciplina del jove Beethoven.

El segon moviment, l'adagio de la sonata número 1 per piano de Beethoven amb Glenn Gould. I acabarem amb Haydn i el seu únic concert per trompeta. El va fer uns anys després d'aquesta sonata de Beethoven que acabem d'escoltar, el 1796. Tenia 64 anys. De fet, és el primer concert per trompeta solista. L'instrument havia canviat i va ser amb aquest concert que es va presentar.

0: El segon moviment, l'andante del concert per trompeta de Haydn, amb Jens Lindemann i Pinkas Zukerman dirigint la Royal Philharmonia Orchestra.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Chiara, tinc 6 anys. Jo m'agrada l'estiu perquè menjo gelat.

Déu no tens cap casa i per tots els camins vas festejant l'ombratge dels homes que parlen sovint sense cap ciència de ta presència. Jo sé que mai veuré passat l'hivern a florir teues branques a la vent que recorden el respir d'una vida que vols donar per nos oferir.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 21 de juliol. Bon dia. L'alerta canícula torna avui amb unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Pras de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 30 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dijous al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Pras de Molló, 20 a Prada, 16 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vall Espí, 27 al Capcí i 32 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
2: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
6: Els vin de jazz d'avui amb un guitarrista molt líric, amb una trobada poc habitual, tres baixistes junts i, per acabar, un vals de Chopin, evidentment, jazzistificat. El guitarrista Bob Bonastre va néixer al Senegal i durant molt temps va ser considerat la gran promesa de la guitarra jazz francesa. Ell, però, no va voler entrar en aquesta mena de competició i va anar tranquil·lament pel seu compte. El seu quart disc del 2016, el fil conductor és l'Oceà, Ocean Dream, i l'ha fet amb l'acordionista David Benitucci i Cristofa Balerma a la contrabaixa, Il Canto de la Terra.

Il canto de la terra del guitarrista Bob Bonastre del seu disc Ocean Dream del 2016. El que deien tres baixistes elèctrics junts, Stanley Clark, Marcus Miller i Victor Wooten, cada un d'ells amb una carrera musical plena d'èxits en el terreny del jazz fusió. En un primer moment es podia ser escèptic sobre què podien donar tres baixistes com ells junts. El resultat, ja ho veureu, és prou bo. Aquest supergrup, SMB, amb les inicials de cada un d'ells, l'any 2008 va fer el disc Thunder del que escoltem Los Tres Hermanos.

Los tres hermanos són Stanley Clark, Marcus Miller i Victor Wooten, del seu disc Thunder del 2008. I acabarem tornant un disc que ja fa algunes setmanes vam escoltar. L'any 1964, el pianista Jean Giraud, el bateria Daniel Humer, el trompetista Roger Guérin i el contrabaixista Guy Pedersen van fer el que Jacques Lussier ja havia fet amb Bach. Ells van interpretar jazzísticament Frédéric Chopin.

0: El vals número 2 a la bemoll major opus 70 de Chopin amb quatre músics de jazz com són Daniel Humer, Jean Giró, Roger Guérin i Guy Pedersen, un disc Chopin Comeback del 1964. Abans el guitarrista Bob Bonastre i els tres baixistes Stanley Clark, Marcus Miller i Victor Wooten junts.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo m'adic Teban, tinc 5 anys i m'agrada l'estiu perquè va a la piscina del meu

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 21 de juliol. Bon dia. L'alerta canícula torna avui amb unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Pras de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 30 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dijous al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Pras de Molló, 20 a Prada, 16 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 34 a l'Alba i Espí, 27 al Capcí i 32 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Els 20 de música d'arrel d'avui amb un duo que va durar poc, però va tenir temps de marcar una nova manera de cantar les cançons tradicionals o populars. Pau Riba i Jordi Pujol van crear Pau i Jordi l'any 1967.

0: viudeta, Pau i Jordi, del disc amb Pere Gallarí del 68. En aquell moment, paral·lelament a la nova cançó catalana que francesava, es va crear el grup de folk més anglòfil. Pau Riba i Jordi Pujol eren del grup de folk, joves que preferien els ritmes del folk americà i la festa, també. Els de la nova cançó eren massa seriosos. Van agafar cançons tradicionals catalanes i les van transformar en el ritme i sovint també en la lletra.
1: Us explicarem un conte que hi entren uns gossos, un rei, un camp d'enciams i un pagès.
2: Ai, llebreta, no vols pas fugir del camp?
1: Ni que us vegi al meu davant.
2: Si els gossos del rei venen,
1: fugiré com

0: Cabreta, Pau i Jordi. Pau Riba, aquell mateix any, el 68, va enregistrar el seu segon disc en solitari amb dues cançons, una d'elles, Noia de Porcelana, que molts considerem una de les millors de la cançó catalana. I Jordi Pujol, evidentment, res a veure amb el president, cantava el grup de folk i es dedicava a les titelles i a l'animació per la mainada. L'any 76 crearia la companyia Marduix Titelles.
1: No, va, directe, directe al castell, tu. Però és que necessitem un temps de precostament.
2: Precostament català.
1: Trempat. Xicot trempat.
3: No, no sigueu...
1: I fer.
4: Bueno, però aquesta gravació és un estudi...
3: Semblant de basca, encara.
4: M'ha vist. S'ha gravat. Bueno, esclar, es fa, que se'n tracta.
5: Estem gravant.
1: Aquest de GPIs. Gràcies.

Roseta d'Olivella amb Pau i Jordi. La primera cançó que van gravar Pau i Jordi va ser l'any 67, pel disc El Nadal no té 20 anys, en el que hi cantaven també cançons de Nadal, els joveníssims en aquell moment, Lluís Llach i Maria del Mar Bonet. Després van fer un espectacle, 30 anys després, l'any 99, Pau Riba i Jordi Pujol es van retrobar per tornar a cantar aquelles cançons en l'espectacle Joguines d'època i capses de mistos.

El rei de Xauxa, en Pau i Jordi, del disc El rei de Xauxa, de l'any 72, del segon i darrer disc publicat pel duo, si no comptem el que van publicar 30 anys més tard, per rememorar la vella època, amb una reedició, el 2014. Avui, els 20 de música d'arrel, en Pau i Jordi, els que van posar ritme i sovint també ironia a la música tradicional catalana a finals dels 60.

0: músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Ara Joarets, a cap d'any, 95.

de set i un poc de vi, i un poc de llet, i un poc de pau, i un poc de pas, i un poc de pes, i un poc de pis, i un xic de niu, i un xic de pit, i un poc de pa, com un xic de sou, i un xic de xec, i un poc de

de llum i un xic de so, i un poc de llamp i un xic de tro, un poc de goig i un xic de bes, i

0: podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels.
2: A Vilamulaca, 95.
3: Si el temps que

vaig veure't riure. I si aquest món t'ofega i creus que no ho pots resistir, em pots cridar.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dimarts 21 de juliol. Bon dia. L'alerta canícula torna avui amb unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Pras de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 30 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dijous al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Pras de Molló, 20 a Prada, 16 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 34 a l'Alba i Espí, 27 al Capcí i 32 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. A Sant Joan Pladecorts, 88.2. I a present.

0: Ràdio Arels.
1: L'actualitat a Ràdio Arels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Aplegats és una iniciativa nascuda aquest 2026, clarament enfocada en Catalunya Nord, i a aquesta hora podem saludar a Ràdio Arrels, una de les seves impulsores, que és la Marta Serrano. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Miquel.
2: Primer de tot, explica'ns una mica què és Aplegats.
3: Aplegats és una associació, som un seguit de persones d'arreu dels països catalans que ens hem ajuntat per donar suport sobretot a l'APLEC i a l'ensenyament en català a la Catalunya Nord.
2: I com és que precisament heu decidit doncs ajudar a l'APLEC?
3: L'APLEC es va posar en contacte amb nosaltres i érem gent que coneixíem el territori i ens vam agrupar perquè, clar, l'APLEC és qui s'encarrega majoritàriament de l'ensenyament públic i no es coneix massa en comparació a altres associacions. I aleshores volíem fer una miqueta de vincle entre el nord i el sud per poder donar a conèixer què és l'APLEC.
2: Clar, en el teu cas concretament, Marta Serrano, com et coneix l'APLEC? És a dir, havies tingut alguna relació amb Catalunya Nord prèviament o amb l'APLEC més directament o com arriben a tu?
3: En el meu cas, jo vaig treballar a l'APLEC durant 2 anys, vaig ser intervinent, vaig continuar tenint molt bona relació amb les persones de l'APLEC i va ser arrel d'això doncs, que em van contactar i em van dir, ostres, et voldries posar en contacte amb altra gent que està, per exemple, al sud, en el meu cas, a l'àrea metropolitana, doncs, per poder-vos ajuntar, assistir a alguna reunió, assistir a algun acte que ens fa faltar més gent o no trobem suficient representació de l'APLEC per poder assistir en nom nostre i clar, jo estic molt agraïda amb la meva experiència a l'APLEC i, òbviament, va ser un sí.
2: Clar, llavors, ara mateix sou una mica aquesta cara visible de l'APLEC al sud quan ho necessiten i, paral·lelament, teniu uns perfils a xarxes, per exemple, Instagram, Aplegats. Què preveieu publicar-hi en aquestes xarxes?
3: Pretenem ser una miqueta una síntesi de tot el que fa l'APLEC en general i del que puguem nosaltres ajudar l'APLEC, en el sentit de que a la pàgina de l'APLEC, per exemple, a Instagram, hi haurà moltíssima informació i moltíssima gent que al no estar introduïda en el tema doncs potser no ho pot arribar a entendre o no pot arribar a copsar tot, doncs nosaltres doncs poder sintetitzar aquesta informació i d'aquesta manera poder difondre el que fan.
2: Clar, entenc que és una explicació una mica més divulgativa, diríem, per un públic que no entén la realitat de Catalunya Nord, no?
3: Exacte.
2: Això, clar, ara és un projecte que més o menys està naixent. No sé si teniu com uns objectius a curt o a mig termini o és una mica ja quan comenci el curs que ve anar veient.
3: Hem aconseguit alguna coseta, també ens estem consolidant com a associació. De fet, ens presentarem ara a l'escola d'estiu que realitza la pleca a la Universitat de Perpinyà al juliol, ens presentarem. Però sí que hem mogut alguna cosa, hem parlat amb alguna llibreria, sabem que a la llibreria on ara es poden comprar la revista infantil de Mil Dimonis i també el llibret de Sant Jordi de Jordi Bar, l'Essencial, també es pot comprar a Barcelona, doncs poder fer aquestes compres i bueno, aquestes petites coses per trobar a Barcelona coses de, o al sud en general, coses de la Catalunya Nord.
2: Molt bé, doncs un pont més, diríem, però que sempre s'agraeixen entre el nord i el sud i per poder explicar una mica què fa l'APLEC, doncs que fa aquestes feines d'intervinents de català en escoles públiques i que fa que arribi a un nivell molt bàsic de català amb molts alumnes de Catalunya Nord. Hem estat parlant doncs, amb una de les impulsores de Plegats, aquesta, diríem, aquesta entitat germana del sud de l'APLEC, doncs per poder fer el que calgui des d'allà, una d'aquestes impulsores que és la Marta Serrano. Moltes gràcies per atendre'ns, Marta.
3: Moltes gràcies a tu.
4: Ràdio Arels, a Sureda, 95.

0: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan.
4: Bon dia.
3: Avui, en la teva crònica setmanal, ens vols parlar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que imposa l'aplicació de la llei d'amnistia a la justícia espanyola.
4: Sí. La resolució, és a dir, la sentència, del dijous 16 de juliol del Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà data, car imposa a la justícia espanyola l'aplicació de la llei d'amnistia votada fa dos anys, ja dos anys, per les Corts de Madrid. Era un punt principal de l'acord de Brussel·les entre Junts i el PSOE, que va permetre a Pedro Sánchez de ser primer ministre amb els vots dels diputats del partit del president Carles Puigdemont. És una gran victòria que s'ha guanyat sobretot des de l'exili. Evidentment, s'ha celebrat i ha suscitat moltes declaracions. Les deixarem. Ja les justícies de diversos estats de la Unió Europea havien rebutjat les ordres d'extradició del jutge Llarena contra els exiliats, car no reconeixien els delictes retrets en aquests exiliats i aquesta justícia veien la vulneració dels drets polítics i de les persones per la justícia espanyola. Cada vegada argumentaven que els drets dels acusats no eren garantits a Espanya en cas d'extradició. És una manera de dir que la justícia espanyola no respectava els drets democràtics dels ciutadans per un judici just. Va ser el cas de la justícia suïssa, de la justícia alemanya quan s'hi va arrestar Carles Puigdemont, de la justícia belga pel cas de Lluís Puig i també de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, finalment de la justícia italiana quan se va arrestar Carles Puigdemont a l'Alguer. A més, cosa interessant, a propòsit dels exiliats, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja va definir una noció jurídica nova, el GOI, grup objectivament identificat. Aquí són els independentistes catalans. Un GOI és un grup que és perseguit com a tal per un estat i la seva justícia, pel que és i per les seves opinions. La sentència d'aquest dijous, doncs, tanca tot aquest cicle judicial. Fa dos anys, per no aplicar la llei d'amnistia que s'acaba de votar i que s'havia de fer efectiva en dos mesos, i han passat dos anys, per guanyar temps, el Tribunal Suprem i el jutge Llarena se van inventar un delicte de malversació quan se va fer el referèndum i el Tribunal de Comptes, que verifica, va presentar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tots sabien que posarien anys a decidir. Per una altra banda, l'Audiència Nacional Espanyola és aquest tribunal hereu d'un tribunal d'excepció franquista creat contra els enemics del règim. Doncs aquesta Audiència Nacional perseguia 12 militants dels CDR, els Comitès de Defensa de la República, que eren acusats de terrorisme. És la segona qüestió prejudicial. En cap cas, aquests joves eren terroristes, car era un muntatge d'un jutge d'extrema dreta amb la Guàrdia Civil. Tothom ho sap, però s'ha presentat. Per us donar una idea de la perversió de la idea de terrorisme per la justícia espanyola, quan una manifestació va tallar l'autoruta a la frontera entre la Jonquera i el Pertús l'any 2019, els manifestants que van ser arrestats per la policia espanyola costat la Jonquera van ser perseguits per terrorisme i encara ho són. Quan els manifestants arrestats per la policia francesa del costat del Pertús van quedar lliures i condemnats a una multa lleugera per entrava a la circulació. No eren, doncs, terroristes.
3: I què diuen aquestes dues sentències?
4: Són clares, argumentades i sense forats o ambigüitats que permeti a la justícia espanyola de no executar-les o per encara tergiversar anys. Van ser llegides dins la sala gran del Tribunal de Luxemburg en presència dels 15 jutges europeus. Va ser solemne pel president Ken Lenners, un professor de dret europeu de la cèlebre Universitat Catòlica de Louvain, a Bèlgica. La trobareu a internet. Però, a més, perquè la sentència sigui ben entesa pels jutges espanyols i pel públic espanyol i passi per les xarxes socials, el president va enregistrar en castellà un resum dels punts principals. També el podeu sentir a internet. És a dir, que fa la lliçó als jutges espanyols i, de fet, els ridiculitza. Què diu, doncs, aquest Tribunal Europeu? Primer, la llei d'amnistia és conforme al dret comunitari i s'ha d'aplicar en 2 mesos. Segon, l'amnistia per malversació o per terrorisme no vulnera ni les normes ni els interessos financers de la Unió Europea, ni els vulneraria en cas d'independència. Tercer, el president Lenners diu textualment que la llei d'amnistia té l'objectiu, citació i traducció, de reduir les tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació. És a dir, que és tot una lliçó de democràcia. Cal resoldre per Espanya i la justícia i els polítics. Cal resoldre els problemes polítics per la negociació i no per la brutalitat i els judicis repressius. Cal recordar que les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'imposen a les justícies dels Estats membres quan se tracta de dret europeu o de contenciós sobre les competències cedides a la Unió Europea i que els 27 estats, de fet, gestionen en comú. Per exemple, amb aquest Tribunal Europeu. El Tribunal diu també que els jutges tenen obligació d'aplicar la llei d'amnistia sense cercar al·legacions o altres elements en contra. O sigui, que els jutges espanyols han rebut una lliçó de dret i de comportament democràtic. Ho entendran? És humiliant per ells. Però, se sap que aquests jutges són blindats, car persegueixen en realitat objectius polítics i no de justícia. I més que tot, no volen el retorn de Carles Puigdemont, que seria un triomf a Catalunya. Ja el Tribunal Suprem ha dit que esperarà el que digui el Tribunal Constitucional. Constitucional, se passen la pilota de l'un a l'altre. I aquest ha fet saber que se reunirà a la tardor, doncs passat els 2 mesos. Per tant, si, com ho sembla, tenen la temptació de no respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, se posaran fora de la llei, els jutges. Però qui a llavontes a Espanya els inculparà, ja que són l'alta cúpula de la justícia espanyola que entraria en rebel·lió oberta?
3: Qui és concernit per aquestes sentències?
4: Ara bé, si tots els policies i guàrdia civil que eren jutjats per violència han beneficiat ja des del primer moment de l'amnistia, només una part dels independentistes catalans perseguits o condemnats n'han beneficiat també. I no són encara amnistiats els 12 CDR perseguits per terrorisme, ni els 10 exiliats a Bèlgica o a Suïssa. I no són amnistiats una trentena de polítics i els funcionaris del govern de la Generalitat del 2017. Ni tampoc són amnistiats els perseguits de malversació de diners públic o encara els 2/3 dels manifestants perseguits per la justícia espanyola. Vol dir que n'hi ha moltíssims. Per tancar, vull insistir sobre la diferència entre un indult i una amnistia. L'indult, une grâce en francès, és un perdó, però el delicte i la condemna queden. L'amnistia, ella, ho esvora tot, els judicis i el que va ser considerat com a faltes o delictes. Tot. No és, doncs, un final de procés, com volen fer creure a Espanya, i que ara no se'n parli més. No. L'amnistia torna a deixar les coses i els problemes exactament com eren abans, a l'inici. Però obre una altra via per resoldre, la via política i no la repressiva, com han insistit el jutge de Luxemburg. És a dir, que queda sempre per resoldre a Espanya el dret a l'autodeterminació de Catalunya.
3: Ho seguirem, doncs. I per acabar, vols parlar del Mundial de Futbol. Racisme espanyol, paraguaià i francès.
4: En el Mundial de Futbol, aquest o els precedents. El primer racisme desacomplexat, públic, és el del primer ministre Mariano Rajoy. Se n'ha parlat, Arels. És aquest primer ministre que odia els catalans i se va il·lustrar amb les violències policials durant el referèndum de l'1 d'octubre i que va suscitar una repressió molt dura que encara continua. Doncs, Mariano Rajoy ha escrit una columna escrit de comentari publicada al diari digital El Debate, 2 dies abans de la semifinal del Mundial de Futbol d'enguany que oposava als equips de França i d'Espanya. Va escriure, i la podeu llegir a internet, que França tenia, citació, una plantilla d'altíssim nivell, això sí, 5 francesos. Racisme total. No m'estranya d'una persona que és hereua del franquisme, com molts a Espanya. Doncs, per ell, els que no són blancs no són francesos. Ha aixecat una gran polèmica, reaccions indignades a Espanya mateix, evidentment a França i fins a la Unió Europea. El ministre, per exemple, ministre d'Exterior Jean-Noël Barrot, va replicar: la França n'ha pas de couleur de peau. És encertat. L'ambaixador francès a Madrid ha fet notar per escrit que tots els 26 membres de l'equip de França eren ciutadans francesos, nascuts a França, llevat de 3 que havien estat naturalitzats. Però feia remarcar que l'equip d'Espanya també tenia jugadors nascuts a l'estranger amb nacionalitat adquirida. El Partit Popular Espanyol ha defensat el seu ex-líder. El seu portaveu ha declarat, amb un somriure superior, a una conferència de premsa, que això era un article sarcàstic i res més. Doncs, confirmava i firmava. Per jo i per molta gent, no és ni humor ni ironia. És racisme total i desacomplexat. És una vergonya. Mariano Rajoy no ha estat el sol a fer declaracions racistes contra l'equip de França al Mundial. A propòsit del partit França-Paraguai, la senadora Celeste Amaria, que no té res de celestial, del Partido Liberal Radical Auténtico, aquest nom és molt curiós, però és autèntic, ho he verificat. Doncs aquesta senadora ha insultat en paper que va marcar el gol que eliminava la seva selecció i va escriure que l'any 1958, al Mundial de Suècia, el Paraguai havia jugat contra un equip de França i ara, al Mundial dels Estats Units, el Paraguai havia jugat contra un equip africà. Mateix racisme, desacomplexat i xocant, amb, com recoll, una evident xenofòbia. Ja havia tingut el mateix discurs Jean-Marie Le Pen l'any 1996 a l'Euro de futbol. En un interviu publicat a France Soir, el podeu llegir a internet, havia parlat de l'equip de França declarant, citació, «Beaucoup de membres de cette équipe sont français parce qu'ils ont été l'objet d'une naturalisation de complaisance. » Effectivement, tots eren fills nascuts a França. Però per ell no els calia donar la nacionalitat perquè venien de pares o avis de procedència estrangera. Racisme i xenofòbia. I afegia, segons ell, exemples dient Zidane és algerià, Madar és tunisià i Djorkaeff, armenià, i en citava d'altres, quan tots aquests són francesos nascuts a Marsella, a París o a Lió. Bé, aquestes tres declaracions racistes tenen dos punts comuns. El primer, són sobre els jugadors dels equips de futbol de França i la mixitat de la població de França. Segon, emanen de polítics d'extrema dreta o que li són pròxims. Veieu, altres polítics de diferents partits també ho pensen, però no ho dissimulen. Aquest en fan la seva bandera.
3: Molt bé, Joan. Així acabem la crònica d'aquesta setmana. Fins la setmana vinent.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
5: Ràdio Arrels, a Tresera,

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: A Radio Arrels,
2: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
3: Aquesta hora, a Radio Arrels, com cada setmana, truquem a Vilafranca, truquem al Joel Mané. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Que ens portes a l'actualitat, com sempre, del Conflent, i avui ens comences explicant una visita que es podrà fer a Codalet.
4: En havíem parlat també l'estiu passat. És veritat que l'estiu el programa i per tot arreu ja és carregat, no podem parlar de tot. Però aquesta oportunitat de visitar l'església Sant Félix de Codalet és interessant perquè els mesos d'hivern es queda tancada. Doncs han començat el 3 de juliol i acabaran el 28 d'agost i la senyora, la guia, que es diu Nuri, fa la visita guiada d'aquesta església cada divendres a la tarda, doncs per la gent que volen aprofitar durant tot l'estiu, els divendres.
3: Doncs ja ho podem apuntar per anar-hi. I un altre dels temes que ens volies parlar, les rifles, que ara ja se'n fan durant tot l'any, i hi ha una rifla una mica especial a Taurinyà.
4: I original, perquè a Taurinyà van organitzar doncs, una rifla amb gent del poble, amb els nens, els adults, els elegits també de pobles veïns, i el tema d'aquesta quina era els incendis forestals.
3: Molt bé, doncs amb aquesta rifla original, o quina original. Ara anem cap a la Vall de la Rutja perquè hi ha també una activitat de la qual ens volies parlar, Joel.
4: Com cada estiu i durant tot l'estiu, el Vall de Rutja, que és molt bonic i amb una naturalesa impressionant i que comença aquí al meu poble, Vilafranca, i que s'acaba cap a Mentet, doncs per dir que com cada estiu, cada dijous al vespre s'organitza el Vall de Rutja. Doncs a Vilafranca, Fullà, Saora i Pi i Mentet, un mercat de productors del Vall, de gent que treballen aquí en aquests 5 pobles, i doncs és cada dijous de les 5 de la tarda fins a les 8, i cada vegada i també hi ha un concert, doncs que cada setmana en parlarem, perquè cada setmana canvia de poble.
3: Doncs mira, cada setmana ens podràs anar explicant. I una altra cosa que en vam parlar l'estiu passat era un campionat entre pobles del Conflent i aquest campionat ja s'ha organitzat, no?
4: Abans es veia a la televisió francesa, que es deia Interciutat, Intervila, però ara ho fem aquí al Conflent, Interpobles, un campionat impressionant amb dos campionats, un per adults i un per nens. Aquest any, doncs, felicitem la gent de Cerdinyà que van guanyar el campionat d'adults i els nens són dels de Soanyes que han guanyat. Participen en aquest campionat cada any, doncs, Cerdinyà, Nier, Escarú, Soanyes, Fontpedrosa i, doncs, els felicitem perquè és una animació que cada any, al mes de juliol, és preciosa.
3: I ara anem cap a Noeda perquè les Reserves Naturals i l'Ajuntament han instal·lat una estació meteorològica, no, Joel?
4: Que pot ser també útil perquè l'estació meteorològica en l'altitud 1.700 metres d'altitud doncs, més amunt de Noedes serà molt interessant per tot el que s'hi podrà enregistrar com a dades i com a mesures, com a temperatures i doncs també en aprofitaran per enviar a Meteo França tot el que tindran com a informacions.
3: Doncs mira, així tindran informacions de la muntanya catalana per també tenir les previsions i tot. També ens volies parlar de la pista forestal de Balaig, perquè em sembla que, bé, ja no s'hi pot passar amb cotxe, però a més també hi ha complicacions per després de temporals, no?
4: És que molta gent pregunten, encara hi ha gent que es pensen que poden pujar el Canigó amb el seu cotxe i doncs encara necessitem de fer pedagogia i informacions a la gent, sobretot els que venen de lluny, i doncs per dir que aquesta pista de balatge es fa temps que és mal fotuda i que doncs no es pot pujar en cotxe, o com hi ha hagut la tempesta que estiven que ha fet caure pedres i arbres, podem dir que sí, és veritat, a l'escala de l'os hi ha una grossa caiguda de pedres, o la gent que volen aprofitar poden passar a bicicleta o a peu.
3: Per tant, hi ha moltes pedres, però pel costadet en bicicleta sí que es pot passar, no?
4: Sí, sí, sí pot passar.
3: I doncs ara fem també una mica d'agenda, Joel Mané, l'agenda del Conflent, i comencem amb una activitat a Rutjà.
4: Una iniciativa que serà molt boniqueta, perquè és veritat que tenim un cel que sigui el dia o la nit molt bonic aquí en Conflent, i doncs les reserves naturals, tornar amb el Parc Natural i amb el Sindicat Mixt del Canigó, organitzen un rotllà ball estelat. És el títol d'aquests 5 dies que tindran doncs, lloc al Vilafranca el 11 d'agost, a Fullà el 12, a Sort el 13, a Pi el 14 i ben segur el 15 a Mentet. És a dir que del 11 fins al 15 d'agost es podrà fer una observació del cel amb explicacions i tot un tema per tot el que és de les estels i del cel català de Conflent, que és bonic perquè com no hi ha tantes llums que les grans ciutats, es pot aprofitar per l'observació privilegiada.
3: I com a últim punt de l'agenda, una altra festa, en aquest cas a Jot.
4: De festes n'hi ha per tot arreu a l'estiu, però aprofitem també per parlar dels pobles més petits que no fan tantes coses que algunes grans ciutats. I doncs aquesta vegada, el 1 d'agost, doncs, s'apropa perquè el juliol ja quasi és acabat, hi haurà una festa latino-flamenca a Jot a les 7:15, a les 7:30 de la nit, amb un concert i un sopar. I aprofitem per dir que és el comitè de festa doncs, de joc que l'organitza i que s'ha de fer les reservacions fins al dia 27 de juliol.
3: Doncs si voleu anar, us heu d'espavilar, que tampoc queden gaires dies. Joel Mané, des del Conflent, com cada setmana. Moltes gràcies.
4: Que vagi bé. Bon mes de juliol. De juliol, adiu.
2: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mané.
1: Ràdio Arrels. A tu i 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Som el dimarts 21 de juliol. Bon dia. L'alerta canícula torna avui amb unes màximes de 35 graus a la plana i 27 a la muntanya. El vent bufarà al Capcí i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Pras de Molló, 20 a Prada, 15 a Montlluís i 16 a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló i al Vallespí, 33 al Conflent, 27 al Capcí i 30 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dijous al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà i a Serret, 19 a Pras de Molló, 20 a Prada, 16 a Montlluís i 17 a la Tor de Querol. A la tarda, pluja a l'Alba i Espí. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vall Espí, 27 al Capcí i 32 a Cerdanya.
7: Ràdio Arrels, a Salelles, 95.
8: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
9: El 21 de juliol del 2007, el grup Manel fa el seu primer concert. Va ser a Tàrrega en un dels concerts preliminars del concurs de música Sona Nou. Els Manel es van classificar per la semifinal, que té lloc al Mercat de Música Viva de Vic, i van quedar finalistes d'aquest concurs. Van guanyar, més endavant, el Premi Joventut. Van aprofitar aquestes recompenses per realitzar l'enregistrament del seu primer àlbum l'any 2008, titulat Els millors professors europeus, obtenint un gran èxit popular i el reconeixement de la crítica. Escoltem un tema d'aquest primer àlbum del grup Manel,

un estadi ple. Així

viscut com home empresonat, com roda sense eix, ocell perdut, com algú que és ningú.

0: apreciadíssima becària, agafi llapis i paper i anoti el que tot seguit li diré. Vostè i jo hem mantingut contactes digital i ens hem entès digitalment, però sempre a través del dígit, no del dit, no dels cinc dits, dels deu, qui sap si els vint.
1: I entre els dos, 40.

0: dintre. I accelera i fa riure entre dents. Apreciadíssima becària, heus aquí una cosa de la qual, per molt que ens pugui fer delir, mai no podrem gaudir. Si quan entrem en contacte digital, ho seguim fent amb el dígit en lloc del dit.
1: Petites veus d'arrels.
2: Bon dia, em dic Satya, tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè pots nadar a la meva piscina.

esclops als peus me vull posar. Al cap la barretina roja, i quan caurà massa la pluja, m'abrigaré pel ginestar.

rebràs sense amargura i quan la teua mora vindrà la rebràs sense amargura. Com és un llop servent, deixa-lo córrer i fes-ho una obra. La Santa Pau has de ser pobre, pastor de serra o masover,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: és el teu rem que et fa anar per la riba.
1: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
2: Ràdio Arrels.
3: A Sautó i Fetges, 93.1.

What happened? You just stop loving your wife again? Please.

Agafem-nos a la vida amb alegria, amb optimisme. I creieu-me, creieu-me, no feu disbarats. Jo us asseguro que si us matéssiu, us empenediríeu tota la vida. Tota la vida. Tota la vida.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: que no en tinc.
1: I què?
0: Totes les copes de tornejos locals que vaig guanyar.

0: Radio Arels, a Enveig, 93.1.
1: Vint anyades ben comptades, sembrant cançons.

capseta a dins del meu cor, on hi emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor. No guardo disgustos ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina

0: Carques i joguines m'escalfen el cor.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.

teus somriures. I seria mentida si te deia que no. Continuaré d'anar recercant el possible. Si no m'estimes tu, t'estimaré jo. Avui

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia, primavera mor.

el dit sobre el piano, inventen jocs de bruixes. Bombolles de sabó esclaten dins del cel. I mil petals de roses voleien a l'entorn i ja s'esvora el temps i els nostres pensaments com un somni viscut.

Hi ha mans que s'estimen i altres que s'esqueixen. On és el mas perdut, cofat de teules roses, la capella amagada, guardiana de promeses, com un somni viscut.

0: escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Diuen, ets massa fanàtic, somriu, pacta i negocia, però és que el planeta s'esquerda.

de l'huracà. Tenc els ulls i ho veig tot més clar. Cercles que ens volen arrossegar.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: dans sous la terre, dans sous le temps.
1: Bon estiu à Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Ell és com un àngel, viu a la vora del foc i t'encén la fantasia a poc a poc. Ell és una joia enmig d'un paisatge brut, però quan balla transporta un món desconegut.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Radio Arrels.
2: A tu és i entre baix.

0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Parla-me i digues-me coses amb aquesta llengua rosa que arrossega pels carrers. Digues-me coses boniques, digues-me coses bendites sense pensar res més. Parla-me i digues-me coses amb aquesta llengua boja que s'ha perdut en caminets. Digues-me que la setmana

s'estimar. Cal tenir temps com una mà retirada a la fi de la jornada. Tornarem a ser tots solets. Dis-me coses boniques, dis-me coses ben dites, per demà cal ser refets. Cada dia una cadena que se posa su l'esquena, com vols fer per fer projets? Dis-me lo que se passa amb

tens ganes de fer coses i a la plaça te reposes o sabes per més on ets. Dis-me coses boniques, dis-me coses ben dites, caminem prou de través.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

mitjan del segle XIX i principis del XX, una colla de poderosos, amb aires de pares de la pàtria i botits pel benefici del treball d'altri, es giren de nou cap una llengua i un país, el català i Catalunya, que en èpoques més perilloses havien abandonat per tal d'estar bé amb els seus clients i dominadors. Una llengua i una cultura que, val a dir, el poble mai havia deixat de viure amb tota naturalitat. En base a això, aquesta elit es dedica a buscar i endosar-nos una sèrie d'essències que diuen extreure del passat. Gent assenyada, gent treballadora, cristians industriosos, impertèrrites estàtues de marbre com aquelles que recentment havien trobat Empúries. Ah, i sobretot, baptistes.